0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrock.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

I can't go wrong trying to make things right.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Volkswagen aprova una nova retallada de la plantilla i deixa en l'aire el futur de la marca Seat. Els plans aprovats pel Consell de Supervisió del grup preveuen la supressió de 50.000 llocs de treball a tot el món d'aquí al 2030. S'afegeixen als 50.000 acomiadaments que ja es van pactar l'any 2024. Tot i que la continuïtat de la planta de Martorell no està en qüestió, el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, no descarta que alguns d'aquests acomiadaments afectin a la plantilla catalana. Declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan hacer aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: Els plans de Volkswagen no contemplen l'electrificació de cap model de Seat i que només es fabriquin models elèctrics de Cupra. Això ha coincidit amb la publicació de diversos mitjans alemanys que la marca podria desaparèixer l'any 2029. Tot i això, Matías Carnero assegura que en la reunió d'ahir no es va parlar d'aquesta possibilitat i des de Seat asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca. Passem ara a altres informacions en format més breu. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve. Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués al darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència. Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris que han multiplicat les crítiques contra ell. Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Malvines al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit. El president argentí vol sancionar les empreses que extreguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país. I una gala al Liceu ha servit per estrenar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena avui, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Els Mossos han trobat restes humanes a l'interior d'una casa de Santa Bàrbara, al Montsià, on buscaven un nadó desaparegut. Dimecres la Policia Nacional va detenir els pares a València, després que l'avi de la família denunciés la desaparició de la criatura d'un any i mig. Ahir els van traslladar a l'habitatge de Santa Bàrbara, on es va fer una inspecció que va durar hores fins que es van trobar les restes. A la casa, els agents també hi van trobar una trentena de gossos en males condicions i alguns animals morts. Els dos detinguts han passat a disposició del jutjat d'Amposta, que ha decretat el secret de les actuacions. La investigació continua oberta per determinar què va passar amb la criatura. Esports. Paula Badosa ha plantat cara, però ha quedat eliminada aquesta matinada en la segona ronda de l'Open dels Estats Units de tenis. L'empordanesa ha perdut contra la nord-americana i cap de sèrie número 4 del torneig, Coco Gauff, en dos sets, 6-4 i 7-6. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi va participar Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'Assemblea de Socis Blaugranes es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtics i presentaran uns ingressos rècords superiors als 1.000 milions d'euros. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asensio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per una sanció per conduir begut que li van imposar aquest estiu.
0: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya, només diré una cosa. Divendres.

0: Bon dia, matiners. Avui és divendres, 4 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que des d'avui i fins diumenge s'intensificarà més la calor. Divendres tindrem, és a dir, avui, un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Una dona calorosa, Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Polinyà el sol sortirà a les 7 i 20 minuts del matí i aquí el dia durarà exactament 3 hores.
0: 3 hores, eh? Ja pensava que és que dic, no sé si m'ho està deixant penjat o està reblant d'aquesta manera. I ella a vegades és una mica gèlida. Lara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, jo no soc gèlida.
0: Està freda com el gel.
2: No és veritat. Mira, gràcies, Marta, gràcies.
0: Ah, vinga.
2: A més, l'Alga està contents que avui us porto una cita de Beyoncé, que diu, hem d'ensenyar als nostres fills les regles de la igualtat i el respecte, perquè a mesura que creixin, la igualtat de gènere es converteixi en una manera natural de viure.
0: Bones paraules, sense dubte, de Beyoncé. Mariol Roger, també, molt bon dia, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, parlarem amb Sor Lucía Caram, que la tindrem, que està a Ucraïna i està demà president ella, i a part de ser protagonista l'altre dia a Manresa, protagonista voluntària. També tindrem la consellera Sílvia Paneque per parlar d'habitatge i parlarem de la pel·li Cronos, que avui s'estrena sobre el 17 d'agost. Sí. I atenció a la traca final del cap de setmana del matí de Catalunya Ràdio. Després te'n dono més detalls.
0: Oh, per favor, que ara coneixes això. Gràcies, Maiol. Fins ara. I per acabar la setmana, home, una novetat musical que us encantarà i que sona per primera vegada a la ràdio.

0: col·laboració que es convertirà sens dubte en un dels èxits del final de l'estiu. A veure si sabeu de qui us estem parlant. Segurament els heu reconegut. Avui es presenta Amb qui estaràs, la nova cançó de Ginestar amb Nil Moliner. Però quina meravella! La Júlia Serrasolses ens ha enviat aquesta nota de veu explicant-nos més detalls d'aquesta cançó.
1: Bon dia, matiners. Som Ginestar i estem molt contentes perquè acabem de publicar una cançó en col·laboració amb el nostre estimat Nil Moliner. Una cançó que es diu Amb qui estaràs i que tracta sobre una ruptura. Agafa la metàfora del trencament d'acord com si es portés a la realitat. I esperem que gaudiu moltíssim aquesta cançó, que tingueu un bon inici de curs.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, avui anem al Paraguai amb una notícia que estic convençut que t'agradarà.
0: Ah, que bé que m'ho vens, ja m'encanta.
3: Mira, anem a l'aeroport d'Asunción.
0: Val.
3: I han detingut dues ciutadanes de Malàisia que intentaven pujar a un avió, atenció, amb 45 ous enganxats al cos.
0: Però un moment, ous normals?
3: Espera, que t'explico.
0: Ah, val. Sembla el Gran Prix, així, de moment. Saps què vull dir?
3: Et puc avançar que no volíem fer una truita al capdamunt de la
0: pila. Ni ous remenats, eh?
3: Se sospita que els ous són de guacamai.
0: Ah.
3: És una espècie de lloro de colors vistosos que té molt de mercat, es veu a Bangkok.
0: Els de guacamai no és aquest de Rio, aquests blaus? No són els... Ara no ho sé, ara aquí...
4: El vaig a buscar ara mateix.
0: Busco guacamai.
3: En tot cas, he buscat preus, eh?
0: Val.
3: Què costa a Bangkok un guacamai? Un lloro d'aquest tipus?
0: Sí.
3: I resulta que, home, feien negoci, eh? Perquè està entre els 750 euros i els 2.500. Però,
0: oh, Déu-n'hi-do,
3: hi ha espècies d'aquest tipus de, sí, de lloro que poden arribar a superar els 10.000 euros.
0: Quina bestiesa!
3: Hem de dir que
4: portaven
3: 45 ous, eh? O sigui, imagina't, comencem
0: tot un negoci,
3: aquestes xifres per ous. A més, no t'ho perdis, perquè les detingudes portaven fins i tot estris camuflats,
0: sí,
3: per intentar fer una incubadora. Un cop posessin...
0: Ah, que bones elles, perquè éreu com la mare dels guacamaios,
3: exacte,
0: no?
3: Parlant d'un vol una mica llarg, i havien d'incubar els ous mentre estiguessin en ple vol. Ara els ous estan requisats, mesurats i traslladats en un centre perquè els acabin d'incubar i quan sàpiguen si realment és un guacamai, doncs en funció de si és un guacamai o és una altra espècie, doncs
0: decidirà, bon, repartint, no?
3: Decidirà una mica quina és la pena d'aquestes dues detingudes.
0: Mai el Roger envia, deixa'm que acabi d'aquesta manera, diu, al senyor dels ous li van preguntar per a què són, diu, Paraguai.
3: Molt bé.
0: Bon cap de setmana, Àlex. Avui el món serà un lloc una mica millor per les expectatives que genera un possible tractament contra l'Alzheimer. Andreu Merino.
5: Estem parlant de la teràpia TED-101, pensada per evitar la neurodegeneració. L'assaig clínic amb humans començarà a principis de l'any que ve i té per objectiu no només frenar la malaltia, sinó recuperar capacitats que els malalts hagin perdut des del diagnòstic. Les proves es començaran a fer a Austràlia, mentre que la companyia responsable del projecte continua treballant per poder estendre-les a Europa, incloent l'estat espanyol, que de fet és on s'ha dissenyat i desenvolupat la teràpia. Com sempre, en aquests casos, encara és d'hora per llançar campanes al vol, però evidentment la notícia suposa un gran avenç i dona esperança a malalts i familiars.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Companyia de teatre Campi, qui pugui, debutarà a Corea del Sud.
4: Sí, de fet jo crec que ens estan escoltant ara mateix i estan agafant l'avió per anar cap allà. La companyia de Castellxera ja ho té tot a punt per portar la seva obra Matres, premiada amb 3 premis Max a l'altra punta del món, i si us pregunteu com han adaptat aquesta obra per portar-la precisament a Corea, doncs atents al que ens ha explicat la seva directora, la Cristina García.
6: L'adaptació ha suposat mesos de treball, sobretot per buscar l'essència de la història, perquè originalment és una peça de teatre de text, així que m'ha hagut de reduir totes les escenes més textuals i de diàleg i convertir-les en acció. Per altra banda, hem treballat amb el teatre que ens programa, que ha contractat l'espectacle, per buscar un actor local coreà que és qui ha enregistrat totes les veus en off, que són els monòlegs que habitualment es fan a l'espectacle. Així que combinarà veus en coreà, la nostra interpretació també en català i subtítols en anglès i coreà.
0: John Eun Achim Yeo. Bon dia en coreà.
4: Epa! Pues mira, que s'ho vagin aprenent. Ja estan escoltant, jo diria, pel que se m'ha comunicat.
0: Moltes gràcies a la companyia Campi Qui Pugui per passar pels matiners i que vagi molt bé. I una vegada més, Jo Eun Achim Yeo. Destituïs per un anunci que mostra violència masclista. Ot Serra.
7: Una dona està a punt de tocar un pal de golf acabat d'estrenar, driver, se'n diu, i el seu propietari, un home, ràpidament s'hi atansa i l'empenya a terra.
8: Do not touch my new driver.
7: No toquis el meu nou driver, l'amenaça. Doncs bé, a la direcció de l'empresa de material de golf Good Good li va semblar una bona idea aquest anunci per publicitar el nou producte. No ho va ser. La polèmica que va suscitar aquest spot li ha fet perdre patrocinis al circuit professional de golf i ha acabat costant el càrrec del conseller delegat, el president i el vicepresident de màrqueting de la companyia.
0: Doncs una molt bona decisió i sobretot una molt bona notícia. Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia a tots els que us aneu despertant, com sempre, amb els matiners. 24 anys després del seu llançament, la CDG de l'Sketch

0: viral a TikTok perquè un personatge de la sèrie The Hawk el té de to de trucada. Així doncs, el tema s'ha donat a conèixer als Estats Units. Fins i tot, la cantant Zara Larsson ha fet un TikTok amb la cançó comentant que li sembla un tema molt divertit. Home. I explicant el que aquí ja sabíem, que és que la CDG és un homenatge al primer rap de la història, el rap Rapper's Delight de Sugar Hill Gang.
1: El Achim Eyos.
2: Escolta, et contractaran, eh?
1: Vinga, va, per favor, segui.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: D'aquí uns moments, per ser Els Matiners de Catalunya Ràdio, un particular homenatge a una dona que avui fa anys. Però abans... Tal dia com avui naixia Beyoncé, Marta.
2: Avui fa 45 anys, el seu número preferit és el 4, perquè fa anys avui, 4 de setembre. També el seu marit, que els fa el 4 de desembre, i la seva mare, que els fa el 4 de gener. Es veu també, que es va casar el dia 4 d'abril del 2008, i com Rosalía sembla que no li va anar gaire bé quan es va presentar a un talent show, quan Rosalía, per exemple, recordem, es va presentar al Tu sí que vales, ella, Beyoncé, es va presentar al concurs que es diu Star Search, quan tenia 12 anys i no va acabar de portar-se cap premi. La fama, però, li va acabar venint anys després.
1: Molt bé, doncs avui felicitem a Beyoncé per aquest aniversari, per aquesta fantàstica carrera i per tots els èxits aconseguits. I precisament, arriba el moment de fer un repàs a la tele. I després la felicitarem. Avui és el seu aniversari, però ara Els Matiners repassarem algun dels seus grans moments. Us estem parlant de l'actriu Yolanda Ramos, que ens ha regalat grans moments a la tele. Lara.
2: Sí, com per exemple el del seu personatge de Paquita Salas, Noemí Argüelles, es va convertir en un dels personatges més estimats d'aquesta sèrie creada pels Javis.
4: Equipo de investigación o equipo de la mierda. Glorita Senna, si eres lista, el team te da dinero. Me cago en Dios. La muerte es la muerte, no es moco de pavo. La misma tribu, el mismo entierro, el mismo difunto. Un 2 de febrero, sin cámara, unas caras hasta aquí de largas. Llorando. La muerte duele. Hablemos fuerte, por favor. Estamos todos mal, a ver, ¿qué? Me cago en Dios y en mi puta madre. Un coño biselado. Le han biselado el coño, pero se ve la lengua que es un coño, como una catedral. Yo me quiero morir, ¿eh? Nos ha llamado esta nena que está haciendo la muy bien, que está apretando mucho, Rosenda. Muy flamenca, muy, y no hemos podido. Consideramos que el trabajo que estamos haciendo se merece el 50%.
5: Sí.
4: Es más honesto cobrar lo que uno se merece, si no, al final acaba robando.
1: Bé, de fet, també més enllà de la seva carrera com a actriu, Yolanda Ramos ha fet moltes més coses, Marta.
2: Per exemple, sí, l'hem vist de concursant en programes com Masterchef.
6: Yo recuerdo una imitación tuya sobre Ana Obregón maravillosa.
4: Sexy. Hace muchos años, yo era muy joven. Que es gracioso, sí, pero perdona, ha sido una serie que hacía 7 millones de audiencia todos los lunes en Televisión Española. O sea que...
7: Ya está enfadada.
4: Yo tocaba viernes mercadillo, plaza del mercado. 6 bragas, 25 pesetas de entonces.
8: ¿Te comprabas bragas en el mercadillo?
4: Pero así, ¿eh? Del brazo de la gitana. Y te lo envolvían en papel de periódico.
5: ¿La braga?
4: La braga.
8: ¿Y después te la ponías?
4: No me lo se lavaba, hombre.
9: ¿Has seguido cocinando después de tu paso por Masterchef? ¿Que vas a cocinar con uno de ellos?
4: No. ¿Va en serio? ¡Ostras, qué alegría, chicos!
7: Si pudieras, ¿a quién elegirías?
4: Ay, es que son todos tan buenos. Es que no tengo ni idea, todos.
1: Yolanda Ramos, que també ha actuat, com hem vist en moltes ocasions, també ha cuinat i, per acabar-ho de dur, fortíssim, també ha cantat. O, si més no, ho ha intentat.
2: L'actriu va participar a Tu cara me suena i ens va regalar moments com el que sentirem ara cantant Soy un gnomo.

0: Quina meravella, per favor.
1: És que ho fa tot.
2: Jo espero
1: que
2: els oients hagin... És que tiene vida. Si podeu recuperar el moment Yolanda Ramos, el tocar a més suena, fent de David el Lomo, la vida serà una mica més feliç, us ho puc ben assegurar. 9 minuts, 6:45 del matí. Doncs vinga, moltes felicitats i un petonàs enorme a l'enorme Yolanda Ramos. Obrim la revista del Cor dels Matiners. Ui, avui, per cert, amb declaracions d'Ivana Rodríguez. Qui és Ivana Rodríguez? Es poden estar preguntant molts oients. Doncs la germaníssima de... Soy Georgina.
1: Gio.
2: Gio.
1: Ha sigut una de les convidades del nou programa de Cristina Pardo, que s'ha estrenat al capdavant de la Mesa Antena 3 i que, per cert, ho ha fet sent líder d'audiència. Li ha preguntat si és normal que la gent pensi que té el que té per ser germana de qui és, i ha dit això.
3: Sí, eso pasa constantemente. Pero bueno, yo tengo mi camino, que me he ido esforzando desde chiquitita, estudiando día a día, siendo súper responsable, trabajando. Yo empecé a trabajar en moda en Madrid mientras estudiaba en la universidad. O sea, yo en mi día libre iba a la universidad. Entonces, quiero decir, todo el esfuerzo que yo tengo detrás, primero, empecé a estudiar en la carrera a la vez que trabajaba, todo eso no me viene por ser hermana Georgina, me viene por mi sacrificio y quién soy.
0: A veure, hi haurà part de raó.
1: Però a veure, que hagis estudiat i treballat, com tu, molta gent. No fa que siguis famosa.
0: Però és que et dic una cosa.
1: I visquis del cuento.
0: No sé si em cau pitjor la germana que Georgina.
1: A mi sí. És que la Gio em cau bé.
0: És que jo
1: seria amiga de la Gio.
0: Jo també, perquè ella té un puntet guai, però la germaníssima...
1: Se n'aprofite.
0: I va estar...
1: Maestros de la costura, no, o algun d'aquests, no?
0: El Bake Off, el de postres.
1: Ah, sí? Aquesta no la tenia controlada.
0: És que no és natural, aquesta noia. És que...
1: Que no té res.
0: M'estic mossegant la llengüeta aquest matí, t'ho dic, perquè se'm cau fatal.
1: Pues no ho havíem notat.
0: No, que no, carinyos. L'actriu Abril Zamora demana alerta, boicotejar Harry Potter.
1: Sí, ara que s'ha anunciat que s'obrirà un parc temàtic dedicat a Harry Potter, l'actriu i activista trans Abril Zamora ha lamentat a les xarxes que la gent continuï recolzant aquesta saga sabent que la seva autora, J.K. Rowling, és una persona obertament transfoba.
4: Sí, el dinero que gana J.K. Rowling por Harry Potter lo destinará a organizaciones terribles que fomentaran el abuso infantil, que fueran racistas, que fueran nazis... La gente no compartiría este tipo de contenido, pero como es simplemente transfobo, parece que no es algo tan importante y da pena descubrir esto. Me alucina que la gente no se posicione con esto, ¿no?
0: Doncs és cert que després de les declaracions de J.K. Rowling al col·lectiu, m'estranya la poca conseqüència i la repercussió que ha tingut,
1: poquíssima.
0: Perquè jo
1: estic
0: crec que es va fer molt poc soroll, Una mica d'hipocresia, perquè com que ens encanta Harry Potter, no toquem a l'autora.
1: Sí, sí, però una mica protegida.
0: Sí, té tota la raó, Abril Zamora, la veritat. Ai, amb aquesta musiqueta, que estem com perquè us encengueu un encens a casa

0: astrocat.cat. Cristina Borreguero, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, divendres 4 de setembre, encarem un cap de setmana amb la lluna transitant pel signe de cranc. Una energia que ens demana tornar a casa, simbòlica i literalment, compartir temps amb la família i escoltar més les nostres emocions. No cal omplir l'agenda de plans. Potser el que necessitem és descansar, cuinar alguna cosa bona o gaudir de la gent que estimem. Aquest cap de setmana, cuideu-vos i deixeu-vos cuidar. Feliç divendres!
0: Escolta, Marta, com fa el cargol quan el tires de la cassola? I què faria un cranc?
2: Ostres!
0: És que l'has fet ara així?
2: No, però que així cap enrere.
0: Anem cap endavant en comptes de cap enrere, per favor. Aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Evidentment, què ha sigut això?
0: És igual, un moment random dels que tenim aquí els matiners. Clar que sí, home, mica.
2: Doncs a veure, felicitem la sempre estupenda, positiva, divertida i totes les coses que tinguin a veure amb la felicitat, perquè avui fa anys l'actriu Yolanda Ramos arriba al 58.
0: Molt bé.
2: També l'estimadíssim actor Ivan Massaguer, que sempre que fa papers de tio dolent fa bastanta por, però ell és un tros de pa.
0: Però ell és molt bo, però quan li toca el Massaguer fer de dolent...
2: Ah, perquè és bon actor.
0: Aguanta't, eh?
2: Sí, sí,
3: fa por, fa por. Et cagues.
2: Però ell és un tros de pa, eh? Que és un tros de pa. I avui, a més, fa números rodons, en fa 50. Ostres, tu, la vida, com
0: molt
2: passa,
0: bé,
2: eh? Et felicitem.
0: Sí. Jo també he pensat avui, dic, hòstia, 50, el Massaguer.
2: Déu-n'hi-do. I com no podia ser, ara li hem dit bé,
0: pobre,
2: tu.
0: Que si ens està escoltant, però ho entenc.
2: Déu-n'hi-do, quina vida, clar.
0: Quina vida més viscuda.
2: Que bé, quants anys a la motxilla.
0: I tant.
2: I com no podia ser d'una altra manera, també felicitem la mega estrella de la música, la Beyoncé, que avui en fa 45. Que bons que són els de la collita del 81.
0: Que m'has notat que ho he escrit jo.
2: Sí, això. Que ets del 81?
0: No.
2: Ah, no, i ara?
0: El meu germà gran.
2: Feliç aniversari i amunt els cors, que no hi ha millor dia de la setmana per celebrar un aniversari.
0: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
4: Bon dia, matiners.
5: Mariona Ribas, actriu.
4: Us deixo una cançó per començar el dia que a mi m'encanta perquè és optimista, té ritmillo, és guai, és fàcil de cantar, de lletra és molt xula i que és ideal per posar al cotxe, especialment els dilluns, que ens ajudi a començar amb molta, molta energia. És la cançó Nothing Like a Sunny Day de Mac McAnally. Espero que us agradi, que tingueu un molt bon dia i amb

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 4 de setembre. Bon dia de nou, Àlex Bosch.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera.
1: S'hi ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve.
0: Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
1: El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència.
2: Esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
1: Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris, que han multiplicat les crítiques contra ell. Sentim el popular Alberto Núñez Feijó, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Mohamed VI es un asesino.
5: I ustedes, unos pusilánimes.
6: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. Javier, no ho fa.
0: Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Maldives al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit.
1: El president argentí, volíem dir, vol sancionar les empreses que es treguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país.
7: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
0: Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca Seat.
1: La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. Matías Carnero, del comitè d'empresa de Seat.
8: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: El grup alemany no preveu electrificar cap model de Seat, tot i que des del comitè d'empresa asseguren que en la reunió d'ahir no es va parlar de la possibilitat de suprimir la històrica marca.
0: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil.
1: El noi de 15 anys té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís un cambrer fa 2 mesos també a Manresa. Els dos detinguts s'han ingressat en règim tancat i els Mossos mantenen oberta la investigació sense descartar noves detencions.
0: La grip repunta a Catalunya en ple estiu.
1: Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. L'augment s'atribueix sobretot a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on recordem, és hivern. Salut, però, assegura que no és un pic com els de l'hivern ni que el virus sigui més virulent, tot i que sí que pot tenir símptomes poc comuns. Jacobo Mendioroz, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
9: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: I avui s'estrena als cinemes la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
1: La cinta, coproduïda per 3CAT, es va presentar ahir en una gala al Liceu de Barcelona i reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies.
0: Bon cap de setmana, Àlex.
1: Igualment.
0: Que vagi bé. Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Avui amb la solitud de Pedro Sánchez en totes les portades.
1: Sí, això és el que destaquen tots els diaris menys El País, que hi continua passant de puntetes. Titulen, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. La resta, però, veureu que van per un altre camí.
10: La Vanguardia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. Titular, gairebé pastat a l'ara. Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés.
11: A Madrid, la premsa conservadora aprofita per sucar-hi pa. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se.
10: Destaquem també tres fotos també de solitud. A l'Ara, Sánchez sol a l'escó, amb mala cara. A l'ABC, una cadira buida, mentre la ministra Robles i el ministre Marlaska i a la Razón doble foto encarada. Sánchez capcot, tocant-se els ulls, i Feijó amb una mà alçada semblant que li diu adeu.
11: Això en un dia Canalies en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts.
0: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts. Avui els articles d'opinió, la crisi de Ceuta torna a centrar totes les mirades.
10: L'editorial de La Vanguardia exposa que el ple del Congrés no va aportar gaire llum sobre els fets i va evidenciar la solitud de l'executiu espanyol.
11: També remarca que l'executiu ha de gestionar millor aquesta crisi, però també ha de ser molt clar sobre la participació o no del Marroc i, en funció d'això, prendre mesures.
10: L'Ara diu que el Marroc és el gran problema de la política espanyola.
11: I afegeix que Sánchez està atrapat pel xantatge marroquí i practica una política d'apaivagament amb uns resultats més que dubtosos.
10: El periódico lamenta que el president no va respondre a les qüestions que ell mateix es va fixar i que motivaven la seva compareixença.
11: El diari exposa que, per tant, Sánchez no va calmar la crisi i va confirmar l'aïllament del president i del seu partit mentre Ceuta continua sumida en el caos.
10: Per al Mundo hi ha pocs dubtes que l'arribada de migrants va ser un atac híbrid destinat a desestabilitzar Espanya.
11: I assegura que el president va ser incapaç de restaurar la desconfiança que genera la seva incomprensible defensa del Marroc.
10: L'editorial del País és el més tebi, sens dubte, i evita criticar Sánchez. Simplement diu que el govern espanyol ara hauria de redefinir les relacions amb el Marroc.
11: També diu que si el que va passar va ser un atac híbrid, és essencial que cap protagonista polític sigui còmplice de la situació.
0: I a aquestes hores del matí, bon divendres, Sílvia Solanes.
12: Bon divendres, què tal?
0: Repassem, com sempre, la premsa digital. Vaja, acabo de llegir els titulars. Expectadíssim amb l'últim que ens llegiràs. Anem a pans per això. Qui no ha calculat bé?
12: Doncs un noi que ha trencat un pilar de l'Alhambra fent parkour. Els danys estan valorats en gairebé 12.000 euros. La zona afectada es troba tocada al Palau de Carles V. El parkour, com tots sabeu, consisteix en salvar obstacles que es troben al camí amb salts, tombarelles i altres moviments. El patronat de l'Alhambra i el Generalife han presentat una denúncia a la policia. Ho llegim al diari Sur.
0: Si aneu al Delta de l'Ebre hi trobareu uns nous senyals de precaució.
12: Sí, és el senyal de trànsit de precaució, el triangle, el clàssic, però dins hi ha un dibuix on s'hi veu un ànec i els seus pollets. És molt bonic.
0: Que bé.
12: Concretament està en el camí d'accés a les Salines de la Trinitat. La idea és protegir les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, que és un dels espais de més valor ecològic de la zona. Pretenen reduir així la velocitat dels cotxes molt i evitar atropellaments dels pollets i exemplars d'espècies protegides durant el període de cria. Veiem a l'Ebre Digital.
0: M'agrada molt aquesta proposta. No tot tanca, mira.
12: Sí, és molt bona bé. Notícia. Un jove forner ha salvat una fleca del Poblenou a Barcelona. Bé. Veiem a BTV que diu: érem nosaltres o una gran cadena. Es tracta del forn Gil, que preveu obrir la nova botiga on hi va haver la fleca cruixent amb més producte salat ara i cafè d'especialitat per emportar.
0: I alerta, ho estàvem comentant, si sou de tastar nous gustos de gelats, pareu l'orella.
12: Perquè la gelateria queda una mica lluny,
0: sí.
12: La central heladera de Can Vados, això és a Galícia, elabora desenes de sabors, entre els quals hi ha gelats amb alcohol.
0: A veure.
12: A veure,
0: Marta
12: per
0: Diana
12: exemple...
0: Ja se li han aixecat les orelles a Marta Diana.
12: Home, també.
10: A veure.
0: Sí, mira, mira.
12: Gelat de vinegre Godello.
0: Compro.
12: Gelat de licor de cafè.
0: Compro.
12: Gelat d'Estrella Galícia.
0: M'encanta. Compro.
12: Gelat del Verinho.
0: Me l'emporto per despertar-me. No cal tampoc.
12: Per despertar-te no, perquè uns 10 litres de gelat contenen uns 5 litres de vi, aproximadament, per tant serien 6 grams d'alcohol.
0: Home, Déu-n'hi-do. Un geladet que seria com un xarrupet després de dinar.
12: Exacte. No? Sí. Aquest estiu ha estat parada obligada perquè ha passat per la zona i està triomfant tant que es plantegen obrir altres botigues.
0: Doncs vinga, brindem amb gelat.
12: Vinga.
0: Bon cap de setmana,
12: bon cap
0: Sílvia.
12: De setmana.
0: Caloret, el calor... No, faller, no, però la calorada que està fent aquesta nit s'ha tornat a notar,
11: Marc. Que calor, sí senyor, sí, i això és la que vindrà. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal, però mínimes ja tropicals al litoral, també al prelitoral i puntualment tòrrides. A la tarda, atenció, es formarà alguna nuvolada inofensiva, però la calor s'intensificarà, com deia el Canalies més. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent l'Ebre, una calor intensa que durarà fins diumenge.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, arribem amb 5 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya, que ens encanta dir-ho, però les coses són així. Aquest so que esteu escoltant és Marta Viana, que està nerviosa tocant el micro perquè arriben alguns apunts culturals, i comencem avui amb Aitana. M'encanta aquesta cançó que ha fet Aitana amb Alaska. No l'havia escoltat i de cop em va saltar un dia a l'Spotify, dic, però què és aquesta meravella?
13: Escolta'm, és que estic entre aquesta i Superestrella, crec que m'agrada més aquesta.
0: A mi també, i et dic que m'encanta que una megaestrella com Alaska de cop i volta agafi la mà a una artista molt més jove, una altra megaestrella com és Aitana.
13: Sí, sí, sí.
0: M'encanta la xica perfecta.
13: Brutal.
0: Sí, i la lletra de la cançó, reivindicativa, amb una gran veritat. Avui al Palau Sant Jordi.
13: Avui al Palau Sant Jordi, també demà, també dilluns i dimarts 7 i 8, això sí, amb tot esgotadíssim, un concert que fa a les 9 del vespre. Però si voleu anar i voleu més música, avui, per exemple, també arrenca el Festival de Rumba Barcelona. Teixits,

0: Doncs si voleu recordar-lo una mica, avui comença aquest festival, que serà un homenatge a grans noms com Peret, també Gato Pérez o Ramonet. Això és un festival que es fa a Plaça Catalunya a Barcelona, no? Que potser normalment estem acostumats a que hi hagi molts turistes, sí, i que allò sigui el focus, i potser llavors ja no hi anem tant, però per tant teniu una oportunitat i una possibilitat d'anar al Festival de Rumba, que s'ha allargat fins diumenge.
1: Avui també tenim altres propostes culturals, Marta.
0: Sí, avui arrenca la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, això està a l'Alt Urgell, per tant també estan de celebració perquè fa 30 anys aquest cap de setmana i hem d'acabar parlant d'una festa major.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguéssim de marcar falta d'assistència, ja hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba, sí, clar, fent saltironets com si fos la Heidi.
1: Un petit Bambi.
0: Hola, Bambi. Què tal? Tranquileta, sí?
1: Hola.
0: Tot bé, carinyo?
1: Sí, sí.
0: Un massatget per el divendres.
1: Ui, m'he fet cardio, eh?
0: Si és que és cada dia el mateix, eh? La Maria puntual com un clau aquí.
1: Ah, és que tinc molta feina.
0: Ah, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços? Maria, què tal?
2: Bé, bé,
0: la veu
2: millor,
0: una mica millor, molt millor.
2: Jo te segueixo sense sentir-me, eh?
0: Però està molt bé.
2: Millor,
0: ara ja cada vegada et veig reconeixent més. No sé qui ets, però avui anem millor, avui anem millor. Celebro que això sigui així. Maiolies, alerta, que torna el tàndem Maiolies, el veig caminant amb aquesta esquena poderosa que té, Maiol Roger. Maiol, preparat? Maria, de què va avui la dada?
2: De llacs. Sí.
0: De Lluís Llachs?
2: No, de llacs d'aigua.
0: De llacs d'aigua.
2: Sí, el que seria un llac de tota la vida, sí.
0: Vinga, anem per la pregunta?
2: Sí, sabeu que...
0: Espera, anem per la pregunta. Ara.
2: Aquests dies al llac Ontario...
0: És que ho faig malament, això, ara ho he entès. Hauríem de tirar la cintura després, però és igual.
2: No passa res, ja està tirada i ens agrada.
0: No passa res. Vinga.
2: Aquests dies al llac Ontario... A la frontera del Canadà amb els Estats Units, ja sabeu que ha estat notícia, perquè Trump l'ha rebatejat com a llac Amèrica. De fet, aquesta setmana hem sabut que les aplicacions de mapes, tant de Google com d'Apple, ja han incorporat aquest nom, eh?
0: Val.
2: Dit això, una pregunta sobre llacs.
0: Aquí és on hauria d'entrar la cinturia. Clar, que jo vaig fer malament. Tchon!
2: Tchon! La fem nosaltres, ara que puc,
0: va,
2: la cantem.
0: Un, dos, tres. Tchon!
2: D'acord.
0: Que portem. Val, bé, pregunta sobre llacs. Quants llacs?
2: Quants llacs, entre grans i petits, de totes les mides, hi ha al Canadà?
1: Oh! Lara, tu has estat al Canadà,
2: guapa. Molts, molts,
1: nois,
2: hi ha molts.
0: Jo tinc 300.
1: Més.
0: 1.000? 1.242,
1: diem. N'hi ha molts tota
0: 1.242.
2: Entre grans i petits, eh?
0: 1.242. Tots, potser ens hem quedat curts, eh?
1: Jo 3.500. Mira, 4.200... 18.
2: Quina precisió.
0: 3.124, canviem.
1: És que ho tenia més, eh?
0: Nosaltres canviem.
2: D'acord, 3.124. Maiolia.
1: 5.000.
0: A veure, no podem estar aquí com si això fos...
1: Si tu has canviat, si tu canvies, podem canviar.
0: A veure, és que sou radiosetes,
2: Lara García, 5.000.
0: És que...
1: Jo em mantinc avui, nois.
0: I els oients, perquè mai pensem en els oients.
1: Que truquis.
0: Haureu afinat a la dada Maria d'avui? Ha arribat el moment de desvelar-ho. Maria, qui s'emporta el trofeu, que no sé quin és, de la dada Maria, avui...
2: Lara García!
1: Molt bé!
2: S'emporta 3 aquesta setmana, eh?
0: Però has fet un triplet, Lara. Arribes sempre tard i sempre guanyes.
1: Estic fresca, noi.
0: És ben bé que la sort t'acompanya, tot canviaran aquesta vida. Per què? A veure, explica'm.
2: Ha guanyat Lara García, però s'ha quedat molt lluny, eh?
0: Molt lluny, eh?
2: Molt lluny.
0: N'hi ha molts més.
2: Entre grans i petits de totes les mides, n'hi ha 2 milions.
1: Oh!
0: Què?
1: Escolta, jo tampoc li donaria el premi a la Lara. Renuncio,
0: Renuncio.
1: Que bona, és que clar.
0: No, és que avui no guanya ningú.
1: Home.
2: Vinga, la donem per deserta?
1: No,
0: sí,
1: tampoc,
0: deserta. Home, deserta amb els milions.
2: Passarem al bar, si et sembla, i dilluns ho resolem.
0: Vinga. Digue'm.
2: A veure, penseu que és el país amb més llacs del món, d'acord? I deia entre grans i petits, perquè n'hi ha 31.000 amb una superfície superior als 3 quilòmetres quadrats. Llavors, en algunes estimacions diuen 31.000, però si els comptes tots són 2 milions. I 500, que són encara més grans, de més de 100 quilòmetres quadrats. De fet, el llac Ontario té 19.000 quilòmetres quadrats. És el més petit dels enormes. I escolta, és el més petit dels anomenats 5 grans llacs, que són els que estan entre els Estats Units i el Canadà.
0: Gràcies, Maria. Bon cap de setmana. Que vagi bé. Ai, avui la dada ha quedat deserta.
1: No, clar, si
0: Carillo,
1: siguessin 5.000,
0: adéu. No tens feina, no tens feina. Adéu.
1: Adéu.
0: Neus Ayuso, alerta, protagonitzava la secció Entrenadora Personal. El feia al matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. Era llicenciada, és, de fet, vaja, llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. I alerta, perquè sí, a la ràdio també s'explicava com, per exemple, fer abdominals.
3: Entrenadora Personal.
4: Quan falten 6 minuts perquè siguin les 8 del matí, està aquí la nostra entrenadora per posar-nos en forma. Què tal, Neus? Bon dia.
5: Bon dia.
4: Bé, si prou difícil és començar els dilluns, a sobre avui fent abdominals, no?
1: Sí, els exercicis abdominals són un pèl avorrits, però amb un treball de 10 o 15 minuts 3 dies a la setmana ja tindreu guanys importants.
4: Com fer-los?
1: Estirats al terra amb una superfície semidura. Parlo del típic encongiment. Les cames amb genolls flexionats o en cames aixecades en angle recte recolzades sobre el sofà, una cadira o un banc, afavorint que la zona lumbar s'enganxi al terra i no s'arquegi. El cap ha d'estar relaxat per no forçar la musculatura del coll. Per això la mirada la mantindrem endavant i amunt, quedant la barbeta separada del cos. Les mans no les col·locarem darrere del clatell, sinó creuades al davant del pit. Aixequeu el tronc, separant les escàpules del terra. No aixequeu-lo més de 30 graus, si no treballarem una altra musculatura. Expulseu l'aire al realitzar la fase concèntrica, és a dir, quan tenim el màxim esforç. Expulseu tot l'aire.
0: A partir de les 6 del matí arriba el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia, rapidet, que tenim molta feina, que avui hi ha sorpreses. Atenció a l'antena de Catalunya Ràdio. Tindrem a Sor Lucía Caram, que avui es reuneix amb el president Illa a Ucraïna. I recordem que Illa va estar amb Volodymyr Zelensky. Tindrem també a la portaveu del govern, Sílvia Paneque, per parlar d'habitatge. Avui, que és divendres, parlarem de Cronos, de la pel·lícula sobre el 17 d'agost, que s'estrena avui. I bé, el cap de setmana tindrem recomanacions del cap de setmana i dilema renovat amb Àngel Llàcer, Elisenda Pineda i Lluís Mascó. Atenció a això, perquè hi haurà sorpreses, com et deia, no només a l'antena, sinó també al dilema.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell i nosaltres preparats per escoltar-vos al 93207474.
6: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
6: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
9: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
6: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
10: I si fas la ventara, en donarien alguna cosa, no?
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
11: Codi civil del calçot.
12: Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
6: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carol.
13: La solució, passa-ho.
14: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça. Quan
15: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
6: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
15: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I a més, aquest dissabte, coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
16: Messi, encara Messi.
6: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
16: Compte!
6: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
15: Commemorem 50 anys de futbol en català.
6: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
0: Eloi Cordomí, bon dia. Avui anem una mica atropellats als matiners. Quin dia ens espera, meteorològicament parlant? Vinga, estimat?
17: Un dia molt càlid avui, amb temperatures que ja arribaran als 40 graus en punts del Segrià i de la Vall de l'Ebre, i més de 35 a moltes comarques de l'interior. Hi ha 4 núvols al sud, a la resta farà sol, i al cap de setmana molta calor, potser amb alguns núvols prims i pols en suspensió.
0: Està refredat?
17: Una miqueta.
0: Ah, és que no, tens una veu tapada, que dic, que li passa?
17: Ah, doncs sí, mira, m'ho has pillat.
0: T'envio un suc de taronja no carregat de vitamina. No, fill, que saps que aquí tinc l'orella ben fineta. Que vagi bé el cap de setmana, Eloi, una abraçada.
17: Fins ara, adéu-siau.
6: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
0: Vinga, va, a recta final pràcticament dels matiners de Catalunya Ràdio. Avui, que és divendres, que acabem la setmana, tenim ganes de parlar amb alguns oients, Lara, que ens truquen al 93207474.
1: Doncs sí, avui ens truca en Pere, des de Girona.
0: Pere, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs, Pere? Com va el divendres?
18: El divendres va perfecte.
0: Molt bé, perquè m'han dit, Pere, que tu ets pagès.
18: Sí, sóc pagès, tinc aquí un hort aquí a Girona, sóc l'últim hortalà de Girona, professional.
0: Caramba!
18: Sóc equiparable a l'Ince Ibérico i a les salamandres del Pirineu.
1: Estàs en perill d'extinció,
0: exactament,
1: eh?
0: Exactament.
18: No estem en perill d'extinció. Estem tècnicament extingit.
0: Clar, és l'últim de la seva espècie, perquè entenc, Pere, no sé si tens descendència, família, inclús amics o companys que en algun moment hagin volgut seguir la teva professió, la teva passió.
18: No, no, jo des de que faig de pagès només hi ha baixes. Oh. Baixes per edat, baixes perquè la gent no se, no se guanya la vida, hi ha baixes. Però d'altes, poquíssimes.
0: Entenc que...
18: Bueno, ara hi ha un programa, no sé si és de la Generalitat o d'Europa, que volen repoblar-se.
0: Sí, perquè s'estan acabant, és cert que la professió de pagès s'està acabant.
18: Volen fer com un programa, que jo, per exemple, seria el mentor d'una persona que volgués agafar el meu negoci.
0: Molt bé.
18: Ei, ojo, que li pagarien el sou i tot, eh?
0: Clar, clar, clar.
18: Imagina si està caradat el tema. I després que faria el meu negoci. Jo plegaria, i agafaria allà el negoci.
1: A tu et faria il·lusió fer de mentor o què, Pere?
18: Realment, no.
0: No.
18: No, perquè això veig... És que això és molt complicat.
1: Bueno, però s'ha de fer pel futur.
18: El futur ara és anar al Mercadona,
0: clar,
18: comprar una amanida i menjar-se-la allà.
0: Clar. Pere, tu quants anys tens ara mateix?
18: Jo 65, estic al borde de l'abismo.
0: Va. Quan et jubilaràs, Pere, més o menys? Amb quina edat?
18: No ho sé, perquè jo treballo amb el meu germà i al meu germà li queden un any i mig abans de jubilar-se. Poder esperaré que ell se jubili, serà més o menys així. Però no ho sé exactament, perquè jo de ganes de jubilar-me no en tinc.
0: És el que t'anava a preguntar. Dic, tu jubilat et vols jubilar, això per començar?
18: No, no em vull jubilar perquè ara no tinc competència. El no tenir competència és de bon aprofitar aquests un parell o tres d'anys. Saps el que vull dir?
0: Home, que fas peles, no entenc, fas peles.
18: Amb el que jo faig de calés, comparat amb els 1.000 euros que m'adonaran de jubilació.
0: Clar, clar, clar, clar.
18: No hi ha color.
1: No, clar.
0: Entenc de totes maneres, Pere, que és una professió, moltes vegades, n'hem parlat aquí al programa, molt sacrificada, moltes hores. A quina hora et lleves tu cada dia?
18: Jo m'aixeco a 3:45.
0: Clar, i a quina hora te'n vas a dormir?
18: Normalment ja no me'n vaig a dormir, ja me quedo dormit al sofà, i després la meva dona al cap d'un rato me diu: Pere, poder que te'n vagis a llit. No, però no per fer-me un favor, sinó per tenir tot el sofà per ella, que és clar. No. Jo, però jo ho entenc, com que ja m'he despertat, ja aprofito i me'n vaig a dormir.
0: I de dilluns a diumenge, Pere, la feina o no?
18: No, nosaltres treballem de... Jo sóc l'únic... Jo venc aquí al Mercat del Lleó,
0: sí,
18: en el centre de Girona, i el dilluns sóc l'únic que vinc. El dilluns, el dimarts hi ha més gent, i dimecres i dijous som un parell de parades. Això és com a la boqueria. Jo me'n recordo que abans anàvem a la boqueria i a fora hi havia un parell o tres de pagesos fa 25 o 30 anys i ara em sembla que no n'hi ha cap. O sigui que...
0: Clar,
18: ara, és el que dèiem.
0: Sí, sí, el que estàvem dient al principi de la trucada. Pere, de totes maneres, creus que abans de la teva jubilació o la jubilació del teu germà aconseguireu que algú proper, algú conegut, finalment pugui agafar el relleu o no? Què et diu a tu el nas de pagès?
18: No. Saps què passa? Que nosaltres, els pagesos, sempre ens han considerat de segona divisió. O sigui, és una professió molt sacrificada, que has de posar molts de calés per treure'n poc.
0: Clar.
18: I la gent, si no ho han mamat de petits...
0: És complicat.
18: És molt difícil, és molt difícil, és molt complicat.
0: Escolta'm, de totes maneres...
18: No hi ha vocacions.
0: Exacte. Deixa'm que et digui que fem una crida des dels matiners de Catalunya Ràdio, perquè, escolta'm, mai se sap en quin moment ens pot estar escoltant algú que diu: calla tu, que agafo el relleu del negoci, de la passió d'en Pere, a veure si ho aconseguim. Pere, t'agraeixo molt que hagis passat aquest matí pels matiners de Catalunya Ràdio. Reivindiquem des del programa La Pagesia i aquesta feina feta amb passió, sacrifici i moltes hores de feina, i quan vulguis tornem a parlar, a veure si al llarg d'aquest any encara trobarem un relleu, Pere.
18: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, una abraçada.
18: Vinga, igualment.
1: Adéu. Adéu.

0: d'aquelles cançons que ens recorda, si més no, a l'estiu amb Live Your Life. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Que sí, una cançó d'aquelles optimistes.
1: M'agrada. Fa de divendres.
0: Sí, tu estàs aquí ara fent un cafetonet a casa, sí, com molts dels oients que estan desperts.
1: Sí.
0: I inevitablement la cintureta et va de la dreta cap a l'esquerra,
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí.
0: Com estàs? Tot bé?
1: Estic molt bé, sí.
0: Veus?
1: Sí.
0: Ja se't veu a la veu, que avui estàs animat.
1: Doncs la veu pateixo perquè...
0: Per què?
1: No, perquè dormi poc i llavors la... s'ha de vocalitzar.
0: Tant. Saps? Prova un te, una mica de... una pastilleta, alguna,
1: sí,
0: cosa.
1: Una mica d'aigua, sí.
0: Sí, que t'esperen unes quantes hores de ràdio en directe, eh?
1: Sí, però molt ben acompanyat.
0: Per això tant, sempre. Això
1: parlem
0: sempre.
1: Del Puyal avui.
0: Molt bé.
1: Doncs farà 50 anys.
0: N'estarem ben atents. Bon cap de setmana, Ricard.
1: Puyal, Ricard.

0: 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit, les 6 de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la Generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la Generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
2: Nom:
0: Generosa Cortina Roig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
2: Matrícula:
0: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig. La graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan la fera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis de Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal i com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la Generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava amb ella.
1: El tren que porta la Generosa Cortina cap a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet de que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la Generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Reinal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumaven a fer unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se, i va ser realment dur. Es podien, gairebé no es podien moure, i efectivament hi va haver persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està, no hi havia res més, ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per ajaure's havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols els animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt, doncs, també, doncs, en el paper de la Generosa Cortina, que va tenir també, era una persona, doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada tan vella i datana amb qui coincideix la Generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la Generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava, va ser a la celda que li van posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li van donar aquest nom de Graciosa en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa, no diem mai el seu nom, el seu verdader nom, Graciosa sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis que ocupen la meitat nord i dels col·laboracionistes de la meitat sud, i els bombardejos dels aliats són constants.
4: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs el camí va començar cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa, en direcció oposada a Alemanya.
4: En l'indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment doncs va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
1: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3, i el periodista Ricard Belis investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la Generosa Cortina i la Conxeta Granger a bord.
4: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació i primera destinació. Allí van desembarcar van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la Generosa Cortina i la Conxita Granger.
1: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la Generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
3: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la Generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
2: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la Generosa.
1: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya rendeixi incondicionalment, la Generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
3: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests, aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai, doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
2: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la Generosa.
6: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, per què no m'ho expliquis? Deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar, i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res, vull dir que va patir molt, va patir molt.
1: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la Generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, mal vestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
3: En el moment en el que els alemanys se ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que si no avançaves et mataven i et deixaven tirat allí al mig del camí.
2: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la Generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
3: De fet, la Generosa va tenir sort de les seves companyes. La Generosa en aquell moment ja tenia una trentena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar. Que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
1: La Generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la Generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
7: Si la mama sé que havia dit, diu, la meva tia l'estimaven molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. I llavors, pues, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen Generosa allí, li diuen Graciesa o així, no li diuen, perquè se l'estimaven molt, molt se l'estimaven. I la van ajudar molt, molt, perquè ella també els havia ajudat en el seu moment, havia fet com de mama.
8: No, l'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir el camp de concentració era un sac d'ossos, sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes, sí, perquè si no ves mort, no s'aguantava dreta,
7: no s'aguantava,
8: no podia estar morta,
7: sí.
2: Però la graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és per si sol un acte de resistència.
3: Després de tota aquesta marxa de la mort, la Generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
2: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
3: La Generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
2: La Generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. la seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
6: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
2: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
3: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la Generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la Generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
1: La Generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la Generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Sol de Vila, la Medal of Freedom per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La Generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
3: Mort l'any 87 i el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98 i llavors mor de malaltia.
2: La Generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Sol de Vila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades, el silenci dels vençuts.
3: Semblava que la Guerra Mundial aquí no havia passat res o tot just havia tocat, però no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre aquesta Segona Guerra Mundial d'una altra manera, sí, però es va combatre.
2: Cal esperar 3 dècades perquè la Generosa rebi un acte de reconeixement a Catalunya. El 3 de març de 2020 se celebra l'homenatge a Son, al Pallars. L'Anna Cortina, reneboda de la Generosa i hereva de Casa Moreu, també hi va ser present.
6: I va estar molt bé, la pena que, clar, tampoc potser els més elegants ja no hi eren. Sí que hi va poder estar encara la meva tieta, que era neboda directa d'ella, que anava amb cadira de rodes, però va voler vindre, tot i això que vivia a Lleida, i estava ja tocadeta, però va dir sí, embolicada amb una manta, perquè era va ser al març del 20. Clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa, però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Ester Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva. Vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
1: L'exconsellera de Justícia, l'Ester Capella i Farré, va presidir l'homenatge de la Generosa Cortina a Son.
9: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
1: El germà Sol de Vila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
3: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir, però si més no hem d'arribar a temps perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
2: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la Generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
3: Quan detenen a la Generosa, el Jaume està convoyant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades, i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells, i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la Batalla del Pirineu.
2: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per quatre membres d'una mateixa família, els tres germans Soldevila i la generosa Cortina Roig.
10: Nom:
11: Generosa Cortina Roig.
10: Data:
11: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
10: Situació:
11: alliberada.

0: Dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de la Batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb La Bon, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La Resistència i la Deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als Camps Nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la Xarxa de Comunicació Local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: immediat del nostre país veí. Unes accions que alguns experts alerten acabarien de transformar en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic?
1: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
2: El problema és que els polítics ho han permès, han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
1: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
3: Els ciutadans l'acullen amb banderes del seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixada. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
4: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.

0: trucant. Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Epíleg. Rescat.
4: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
5: Quarta legislatura.
4: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer. El primer és l'economia. Ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat? Ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé, això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.

0: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem al contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, als mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
1: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
1: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions, normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
0: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
3: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
2: Abel Escrivà, doctor en Ciències Polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
3: El règim canvia des de dins les pròpies normes a les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això ho pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions, o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i vam tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
0: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
3: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
4: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
0: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0. Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes.
5: sense fer soroll, aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
0: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vols recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni? Comencem precisament pels funcionaris.
6: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
6: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
0: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
7: Però l'estat financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
2: Sergi Vasco, professor d'Economia.
7: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se, necessites ajuda exterior. De dins és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
0: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
7: Qui hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit? De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no?, que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu o moro.
4: El monopsoni o monopoli de la demanda és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies, una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
0: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
8: És radicalment necessari?
0: que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre que funcionin amb el diàleg social i funcionant el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
2: Joan Foguet, director d'estratègia de Foment del Treball.
0: I per dir-ho d'una manera, i això és, va passar a Espanya, ha passat a tot arreu on ens han pregut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
8: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
8: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
4: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
9: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
10: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
2: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
10: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
9: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
11: Però el periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
2: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant de d'una barbaritat, d'una matança. Doncs home, difícilment diràs, bueno, doncs i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
9: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
12: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
2: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
12: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivim bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però ara, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funcionen a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals sense que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
9: tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, parlament i justícia. El govern és controlat pel parlament i la justícia, i el parlament també pel sistema judicial, però...
13: Qui controla el controlador?
2: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
13: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors en molts, jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
9: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals, però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
14: La fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
2: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
14: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit, és el poder executiu. Però la fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
9: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova. Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim amb una mà de pintura ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
15: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
2: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
15: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent, i si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
4: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
9: Els Miserables de Víctor Hugo o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
16: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
2: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
16: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
9: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
16: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
17: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
2: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
17: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada, i a més el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé, per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura, i a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etcètera, etcètera, no? Per tant, no s'ha de renunciar.
9: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: debò que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això? Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruc, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Ana Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: és la diferència entre la llet fresca i la UHT? La llet fresca i la llet UHT no deixen de ser dues llets pasteuritzades, encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons, i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuger sabor de cremat o sulfurós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
1: La xarxa.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum, perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar el 30 i 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, situació prou tranquil·la. Avui a les carreteres amb només una avaria, a hores d'ara la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral i provoca retencions en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixen llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar al domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treballs a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de quatre plantes alemanyes. De moment el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. Volkswagen també reduirà un 50% el catàleg de models i 75 la complexitat de l'oferta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

Bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de la ràdio. Divendres 4 de setembre del 2026. A les portes d'un nou cap de setmana. I ja ens diuen els homes del temps, bueno, ja porten tota la setmana informant-nos que les temperatures van pujant, que cada dia, o sigui, dimecres va fer més calor que dimarts, dijous més que dimecres, divendres, avui farà més calor que ahir, i així, els dies més forts, dissabte, diumenge i dilluns, que podem arribar als 37 i a molts llocs a 40. I mirant-ne així una mica allò que diuen a llarg termini, no es veu un canvi, eh? De moment, res de res. Calor i més calor gairebé tot el mes, eh? Ens llevem amb gairebé 21 graus i mig de temperatura i avui arribarem també als 35-36 al migdia. Ja a les 3 de la tarda és quan pica més, eh? Benvinguts, gràcies per estar amb nosaltres un matí més. Avui, divendres 4 de setembre, Sant Marcel, Rufí, Silvà, Sant Magne, Cas, Màxim, Teodor, Oceà, Júlia, Bonifaci, Rosalia, Càndida i Rosa de Viterbo. Déu-n'hi-do, el santoral avui és, està farcit. Tenim marcats a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Salt, Sant Esteve d'en Bas i Sils. Cita del dia, conèixer un home i conèixer el que té dintre del cap són assumptes diferents. Ho va dir Ernest Hemingway. Pots conèixer un home, però què pensa aquest home? Què té dintre del cap? Això és diferent, eh? I el mateix aniria per una dona, eh? El sol ha sortit a les 7:18 minuts, eh? Cada dia 2-3 minuts més tard. S'amagarà 2-3 minuts abans, a les 8:18. Sembla que ahir era a les 8:20, avui les 8:18, i així anem fent, eh? Es va retallant el dia. Es nota perquè almenys quan t'aixeques al matí, allà a les 7 del matí i quarts de 8, la temperatura és fresqueta. S'està bé al carrer, eh? No, o sigui, es pot respirar tranquil·lament. És després a migdia que fa una calda que no vegis. Refrany del dia. Setembre molt humit, molt vi, però aigualit. Setembre molt humit, molt vi, però aigualit. Per això us deia ahir que els viticultors diuen que aquest any ha plogut molt quan tenia que ploure, que és al principi perquè la planta creixi, i ara ha fet una calda d'estiu, potser una mica massa fins i tot, però que aquest any el vi de la collita del 26 tindrà grau, serà un vi amb grau, fort, eh? I avui 4 de setembre celebra el Dia Internacional del Taekwondo, Dia Mundial de la Salut Sexual, Dia Mundial del Síndrome FAPA. Avui és també Santa Iris i Santa Monessa. També Sant Amiano, eh? Si algú es diu Amiano, són aquests noms una mica així més estranys. Home, Iris sí. Monessa, no hi ha gaires, crec, eh? Bruce Lee, eh? Bruce Lee, l'actor i, naturalment, el gran mestre de les arts marcials, va dir que cada dia esconde una nova revelació o un nuevo descubrimiento que puedo obtener. És allò de que cada dia n'aprendràs alguna cosa nova. Doncs sí. Avui a lluna de quart menguant, 54,77% il·luminada. La propera lluna plena serà el 26 de setembre. Falten 22 dies. I hem d'anar a l'efemèrides del dia per saber què va passar tal dia com avui. Tal dia com avui, un 4 de setembre de l'any 1998, Larry Page i Sergey Brin fundaven als Estats Units l'empresa propietària de la marca Google. L'any 1962 s'inaugura el metro a la ciutat de Mèxic. L'any 1967 es crea a Buenos Aires, a l'Argentina, el grup d'instruments informals Le Luthier, per als seus integrants Gerardo Massana, Marcos Munstock, Jorge Marona i Daniel Rabinovich. L'any 1951, tal dia com avui, entra en funcionament el cable coaxial en Estats Units, el que permetria la primera transmissió de televisió transcontinental. L'any 1980, també tal dia com avui, es produïa un incendi que destruïa quasi per complet la ciutat de Salònica, a Grècia.
I l'any 1988, el nord-americà propietari de la companyia Kodak, George Eastman, presenta el primer roll i càmera Kodak. El primer carret de fotografia de Kodak, l'any 1888, déu-n'hi-do, eh? I avui és l'aniversari de Carter Jenkins, actor nord-americà, 35 anys, Beyoncé, model, dissenyadora, actriu, cantant nord-americana, exmembre de Destiny's Child, avui fa 45 anys la Beyoncé. Max Genfield, actor nord-americà, 46, Wes Bentley, 48, Noah Taylor, 57, i John DiMaggio, actor de veu nord-americà, 58. A tots ells, moltes felicitats, que vagi molt bé la jornada, que tinguin un gran dia. Va, fem una ullada a Empordà.info. Els oblidats de la campanya de la poma de l'Empordà. Els recursos públics assumeixen necessitats que corresponen als empresaris. No tenen lloc per dormir. Venen a collir la poma i es troben que després no tenen prou lloc per anar a dormir. Un ciclista mor en un accident a la Nacional de 160 Cabanelles. Pont de Molins estrena un escape room familiar per la festa. Comença la rehabilitació de la Casa Roses de Roses, una joia de l'arquitectura racionalista. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més aquí a la sintonia de la ràdio, la sintonia de la ràdio i la Fana FM. Bon dia, benvinguts. Vinga, va, anem per feina. Anna Manny Gale, La Razón, serà el nostre primer tema convidat. Benvinguts, bon dia, us parlo un dia més i encantat de fer-ho, Toni Guerrero.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Dani Sixx i Skid. És una de les cançons de l'estiu que s'aturi el temps.

0: podríem estar.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Guapíssima! És una noia que hem conegut aquest estiu. Ens ho diuen els de Banda Neon.

0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Vinga, si tens la moto a punt i si no, espavila, que això ja és el dia 6, és diumenge. Vinga, som-hi. Participa en aquesta trobada motera que t'ho passaràs molt bé de cafeteria Ve de Gust, Em recorda en Paco, quin personatge, quin home, quina bona persona. Per què els bons se'n van tan aviat? La gran pregunta. Beret, el día menos pensado.
1: Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor. Ya me conoces, siempre he sido así. Siempre me muevo por el corazón. Estoy cansado.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada, aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
2: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con coquería.
3: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
4: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
3: ¿Qué cojones están pasando?
5: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen.
1: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
6: No fue mi idea, de verdad, te lo juro.
7: Així que ho compartiu tot?
8: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres vides.
1: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
9: Limita't a fer la teua feina, no compliques les coses.
10: Normes de la comunitat.
11: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
1: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem. Enrique Iglesias i Pitbull, I'm Chino, ens van fer aquesta peça. Estamos bien. Doncs sí, estem bé. Gràcies a Déu, que diuen.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides. Un, dos, tres, són quatre quissos. Anem a recuperar una peça de figaflaves, quatre quissos.

El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Benvinguts a aquesta edició del Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal en aquest matí de divendres a les portes del cap de setmana. L'Empordà rebrà més exemplars d'ibis guiats per un ultralleuger per reforçar el projecte de reintroducció. El Consell Comarcal no pot assumir el transport dels alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres. Un ciclista mor en un accident a la Nacional 260 a Cabanelles. Acaben sense acord les reunions entre USTEC, la CGT i Educació. La vaga del primer dia de classe a Catalunya continua vigent. Els temporers de la Poma de l'Alt Empordà tenen problemes per trobar on dormir. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. Comencem, però, per la vaga de mestres, que preocupa molt a les famílies. La vaga del professorat, prevista per dimarts vinent, dia 8 del matí, es manté després de les reunions d'aquest dijous entre el Departament d'Educació, USTEC i la CGT, que acabin-s'hi sense cap acord. La consellera d'Educació, Núria Niubó, s'ha reunit amb aquests dos sindicats que van rebutjar l'acord assolit amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària. USTEC i la CGT reclamen reobrir les negociacions i han fet una crida als docents a participar massivament a la vaga. Els sindicats consideren que els acords assolits el curs passat inclouen avenços positius, com el complement salarial de 700 euros per al conjunt de docents, però asseguren que són insuficients. USTEC reclama, entre altres mesures, avançar cap al 6% del producte interior brut destinat a educació, accelerar la reducció de ràtios, reforçar els recursos per l'educació inclusiva i millorar la climatització dels centres. També demana una clàusula salarial vinculada a l'IPC i blindar el català com a llengua vehicular. A la reunió aquest dijous també hi han participat l'Assemblea Educativa de Catalunya, integrada per representants de les assemblees dels centres educatius. USTEC assegura que el conflicte continua obert i adverteix que les mobilitzacions podrien allargar-se durant el curs. De fet, més de 1.300 escoles i instituts públics ja s'han afegit a la campanya per no fer sortides ni colònies. Des del govern, en canvi, insisteixen que el període de negociació ja ha finalitzat. Un ciclista de 68 anys ha mort aquest 3 de setembre al matí, atropellat per una furgoneta a la Nacional 260 al terme municipal de Cabanelles. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït al punt quilomètric 50,4 i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 7:47 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, una furgoneta ha embestit dos ciclistes que circulaven per aquest tram de la Nacional 260. A conseqüència de l'impacte i la porció caiguda, un dels ciclistes ha resultat ferit greu. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari on finalment ha mort a conseqüència de les ferides. Es tracta de JRB, un home de 68 anys i veí de Cornellà del Terri.
3: Els alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres començaran el curs aquest setembre escolaritzats temporalment fora del centre. La mesura arriba després de l'esfondrament parcial de la coberta del gimnàs, que es va produir el passat 30 de juliol. Un acord publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya confirma que l'edifici principal no pot acollir amb normalitat l'activitat lectiva perquè no es poden garantir les condicions de seguretat. Els alumnes d'I3 i 4 són l'excepció. Es podran quedar a l'edifici annex de l'escola, que no va quedar afectat. La resta d'alumnes seran distribuïts en altres centres educatius de Figueres. Hi haurà transport escolar extraordinari per facilitar els desplaçaments. El servei l'assumirà directament el Departament d'Educació, perquè el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha comunicat que no té temps material per posar-lo en funcionament abans de l'inici del curs. La reubicació serà temporal mentre es resol la situació de l'escola Salvador Dalí.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La població d'ibis ermitans a Catalunya continuarà creixent. Amb el final de l'estiu, moltes aus migren cap a les zones on passaran l'hivern, però els ibis ermitans reintroduïts a Europa necessiten ajuda per aprendre aquesta ruta. Per això, el projecte austríac Waldrap Team utilitza un sistema de migració assistida. Els exemplars joves segueixen un avió ultralleuger pilotat pels seus cuidadors i així aprenen el recorregut. Aquest any, la ruta tornarà a passar per l'Alt Empordà. Els ultralleugers aterraran a l'aeroclub d'Ordis, però aquesta vegada l'escala tindrà una conseqüència important per Catalunya. 15 dels ibis que participaran en la migració es quedaran al recinte Torre Murnau i s'incorporaran al projecte de conservació de la Fundació Alive i la Generalitat. L'objectiu és reforçar el nucli que ja s'ha establert als aiguamolls de l'Empordà. Els primers exemplars que hi van arribar fa uns mesos ja volen amb llibertat després d'un llarg període d'adaptació. La mortalitat de moment ha estat baixa i la majoria continuen vius. Ara el gran objectiu és que aquests ibis ermitans s'adaptin definitivament al territori i algun dia arribin a criar als aiguamolls de l'Empordà.
2: Amb l'inici de la collita de la poma, centenars de treballadors temporers arriben a l'Alt Empordà, però alguns es troben amb un problema afegit. No tenen on dormir. Els serveis socials detecten cada temporada persones que passen la nit al carrer dins de vehicles en construccions precàries o en habitatges sobreocupats. Sant Pere Pescador és un dels punts on aquesta situació es fa més evident, tot i que també afecta altres municipis productors de poma com l'Armentera. El Consell Comarcal denuncia que algunes empreses no compleixen l'obligació de facilitar allotjament als temporers que venen de més de 75 quilòmetres de distància. El tècnic del Servei d'Atenció al Sensellarisme, Dani Sánchez, assegura que estem cobrint amb diner públic la responsabilitat que és de l'empresa privada. Per donar una resposta a aquestes situacions, la Creu Roja ha activat a Sant Pere Pescador un dispositiu de dutxes, bugaderia i taquilles per als temporers i persones vulnerables. El servei funciona des de l'any 2020 i actualment també actua com a porta d'entrada als serveis d'atenció social.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: Bon dia, una situació que hem d'esmentar que serà ben calorosa les properes jornades a la demarcació de Girona. I de fet, avui puja més la temperatura que no pas ahir i demà dissabte més que avui. Estarem parlant de moltes temperatures a la tarda, que consti, que es mouran entre els 34 i 38 graus. Avui on més calor farà serà cap al Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa, també al Gironès, i a l'interior de l'Empordà, sobretot l'Alt Empordà. Aquí tindrem aquest fort de 37-38 graus, o també a ciutats, per exemple, com Girona. Tot plegat amb nits agradables, una mica més fresquetes a les valls pirinenques, però no a partir de coets, i amb pocs núvols. Avui el cel estarà més aviat destapat, 4 núvolets prims, amb vista demà alguna nuvolada sí que creixerà amb una mica més de força a la Cerdanya i el Ripollès, i el diumenge el dia estarà un palet més emblanquinat, però sense pluja. Diumenge amb calor extrema, però una mica menys que el dissabte.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Bé, cap de setmana de platja, piscina, eh? Aquesta calor, què podem fer? Si no estàs a l'aigua, estàs a l'aire condicionat. Anem als titulars que hem destacat. L'Empordà rebrà més exemplars d'ibis guiats per un ultralleuger per reforçar el projecte de reintroducció. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà no pot assumir el transport dels alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres. Un ciclista mor en un accident a la Nacional 260 a Cabanelles. Acaben sense acord les reunions entre USTEC, la CGT i Educació. La vaga del primer dia de classe del dia 8 a Catalunya continua vigent. Els temporers de la Poma de l'Alt Empordà tenen problemes per trobar on dormir. Gràcies per la seva atenció. Recordin que aleshores en punt hi ha més dades dels companys de la xarxa de comunicació local. Bon cap de setmana.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Són els Blau Mut i el seu 20.

0: tard per explicar-me tot el que...
1: Gairebé arribarem al butlletí de les 9 amb la companyia de Doctor Prats i els seus girassols. Avui tenim l'últim programa, l'últim. Ah, i dirà adéu al Obert per Vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El Ministeri de Gent es reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum, perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés en que no té proves que acusin al Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 2 de juliol en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una avaria a la C25 a Sallent que deixa un vehicle al voral. A la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa un carril tallat direcció Lleida i finalment un accident a la B23 a Molins de Rei deixa també un carril tallat en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs avui ja és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, qui ho diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, de speech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer, tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs ja se sap, que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo, no és un programa d'estiu qualsevol, perquè clar, si fas allò de que tu te'l montes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45, emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però tot que bé que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat al llarg d'aquestes 8 setmanes celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu indicatiu, sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar o poder aportar, no? Poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa i ho escampen per tot Catalunya, i la veritat és que a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula, avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar, cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio un WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, contestant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a ja final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí, sí. Parlem de la depressió post-vacances, però Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió post-vacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes, és sens dubte menys dur i inclús hi tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'Obert per Vacances i que han tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'Obert per Vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu, i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure, que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que hi heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I sens dubte no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió post-vacances. I jo, Núria, t'haig de dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'Obert per Vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat ben acolorit. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on, has dit? I jo li faig una entrevista, clar.
1: Em sembla fantàstic, l'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho fa, clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar nosaltres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional, que ens doni passió, però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització, i això ja és cosa del mercat.
1: Sí,
0: que
1: exacte,
0: també són
1: polítics.
0: Aquí està. Sí. Digueu-nos quina feina feu, si us agrada, si no, si us enganxa moltíssim, si fins i tot tant que no teniu vacances, vosaltres mateixos. Com ho fem per participar?
1: Doncs mira, molt fàcil. A l'últim dia us demanem molts àudios, com sempre us dic, i us diem, volem sentir, volem escoltar la vostra veu, així que envieu àudios al WhatsApp del programa, que és el 696 16 46 65, i si no, si entreu al mateix Instagram, seguiu-nos, si us plau, que us estimem molt, i allà veureu el reel que us fem la proposta del tema del dia i podeu deixar tots els vostres comentaris.
0: Molt bé, Enric, tornem a parlar a les 10.
1: A reveure, i molt
0: fins
1: bon programa.
0: Ara. Gràcies. Gràcies, igualment, perquè ja us dic que el programa el fem entre tots avui. Jo crec que fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per Vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el bé que parla l'Eduard Virgili, i he dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme, amb totes les emissores que han volgut i que han pogut participar, perquè doncs ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòlegs psicòleg sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens han preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola a començar el curs escolar. Ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes amb els colorins i tot això, no? Els llapisos de colors i les enganxines tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de, no?, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també, doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb la habitual ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mirem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260 a Cabanelles.
3: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 3:15 del matí. Per causes que s'estan investigant, una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
3: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
4: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs, puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
3: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: I el personal de cures pal·liatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
3: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona. Després tornem a parlar.
3: Perfecte, adeu.
0: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: I comencem parlant, posada a la vista, de cara a dimarts vinent, i és que Ustec i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
5: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat amb Ustec i a la sortida la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
6: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
5: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora oberta obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
7: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
5: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
7: I en clau cultural i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
5: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Teda Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Dagoll de Gom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
8: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment de la història d'aquesta, de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè clar, ara veiem aquest programa doncs semi com modern, així com molt, una decoració molt, però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
5: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
7: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
5: Fins ara, Núria.
7: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
7: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
9: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com bé deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre d'allotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
7: Per altra banda, també us diem que la Paeria tanca els dispositius extraordinaris extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
9: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
10: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CATU, que ha funcionat jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt, molt adequada i molt professional.
9: En Juanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu Catu fins a final d'aquest mes, per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Seròs. Amb tot, la paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
7: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
9: Fins ara.
7: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
11: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres.

0: Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
1: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet, Olivert, per vacances també d'aquest cas amb què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
0: Una abraçada, Núria.
1: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
2: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció amb una inversió d'uns 87.000 euros es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació del jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar la recuperació i sobretot en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
3: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtzació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
2: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
1: I altres notícies també que es porten a la, bueno, a la crònica negra gairebé,
2: sí,
1: no, Marina?
2: Successos, successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou l'endemà que el president colombià Abelardo de la Espirella informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, alias El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim apunt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquest inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
1: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
2: Bé.
1: Sí? Darrer programa.
2: Últim programa, ja.
1: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
2: I ho farem amb el Pep Sunyer.
1: Vinga, fins ara, Marina. Fins ara. Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
4: Obert per vacances.
1: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies, de companys, sí? Que els hem dit nom i cognom, i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles. Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori, que són superprofessionals, cadascú a la seva emissora local. Doncs avui els coneixerem i bàsicament coneixerem el lloc on treballen.
5: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.

0: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Eric Rosique. Eric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com expliquem, programa, com expliquem a tot Catalunya, què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
1: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs després doncs estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament escolteu un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el

0: programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs, tornarà el mes d'octubre amb entrevistes en l'àmbit cultural, una mica de, també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també que és important, Núria, també.
1: Oh, bé, que és important, sí.
0: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs, és dia de mercat i per tant no podia ser d'altra manera que si fos els dimecres mercat. El fa la Montse Plana, també doncs, donant veu en aquest cas a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'altra manera, Núria, també, que els esports també tenen molta, molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de Tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs, també, com no podia ser d'altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que com es fa amb diverses ràdios de la xarxa, doncs, es dona veu també doncs, en aquest sentit doncs, això, a l'actualitat de la ciutat.
1: Molt bé. No, no se us acaba la informació, no? A Valls també teniu...
0: Moltíssima, moltíssima. Amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància sobretot als podcasts de col·laboradors. Tenim prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena. Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veus Silenciades de l'entitat Afacit, per tant una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
1: Doncs és un format d'emissora bàsicament centrat vaja, en emissió online i per tant amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que treballa molt amb aquest concepte del podcast, no? Que és el producte en reportatge acabat i això, i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
0: I tant, és així. Per això també vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que a més se'ns dona bé, no? Aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de paller a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
1: Doncs a radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Radio Ciutat de Valls, es trobareu de seguida. Eric Rossi, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
0: Un plaer, ha sigut nostre. Una abraçada, Núria.
1: I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
2: Això és molt. M1FM.
1: Quina barceta que teniu, els de Lleida, els de M1FM. Arnau Vilà, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
1: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no ho sé, companyes locutores o no?
3: No, com mira, aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, es diu, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Muna abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música i ja s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
1: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emun, perquè Emun no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
3: Correcte. Sí,
1: qui sou i qui representeu?
3: Mira, el de les sigles, Núria, m'ho guardo pel final.
1: Sí.
3: Us començo explicant que Emun doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Auvesa, Alfarràs, Alguaire, Almena i Torrefarrera, units en un consorci i que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial, i ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen al nostre territori.
1: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, també s'hi ha d'estar.
3: I a a més, clar, si l'audiència té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som Terra, dedicat al món rural, el Menja't la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i tatans i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
4: Molt bon dia, emunencs i emunenques.
3: Emunencs i emunenques.
4: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
3: Correcte.
4: Són els oients i oientes, que dèiem l'altre.
3: Correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
5: Amunt, amunt.
3: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és, eh? I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no m'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
4: Tal qual.
3: Així és. Emissora municipal, amunt.
4: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu. Sí, és el que
3: sí,
4: és.
3: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
4: Doncs jo des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
3: Doncs un plaer, Núria.
4: M'heu conquerit. Arnau Vila, ha sigut un plaer també treballar amb vosaltres. Una abraçada forta, company.
3: Igualment, que vagi molt bé.
4: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
6: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
4: Pota blava, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de pota blava. Em sembla, eh? Ara no voldria ficar la pota. A veure quin saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
7: Bon dia.
4: És així, no?, quan dieu pota blava es refereix al pollastre.
7: Ah, exacte, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres, mira, la nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som el pota blava. Sí.
4: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament, al Prat Ràdio, no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar la fanyada que han fet i lo bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us ho agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per vacances?
7: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
8: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensant sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
7: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu, que estava també la Maria, que per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves accions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així, doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris, i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
8: I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i a més ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa, Enganxats als Pedals.
4: En sona, sí, alguna cosa.
8: Doncs en definitiva celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
4: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
7: Mira, doncs ens podeu escoltar al 91.6 de l'FM
8: i sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
7: Això mateix.
1: I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos, totes...
7: Jo anava desbarrant. La Marie Kondo d'Obert per Vacances.
4: Són les meves Marie Kondos, que guai! És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre i jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
7: Bueno, sí, jo crec que sí.
8: Per personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
7: Ah, exactament, endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, clar, doncs intentem compensar per l'altre cantó.
1: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per Vacances.
7: No, igualment, que quedi, ha sigut que un plaer.
1: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
7: A tu. Adéu.
1: Vinga, i seguim avançant, ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
9: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades, no, ens costa trobar documents i aquestes històries. Així han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
1: Sí.
9: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot, i ara a més pues encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
1: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, la Plana és això, sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot, i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color, i així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No?
9: Sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia. Per això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa, amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que converteix un dia normal en una jornada especial, no?
1: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
9: Va, d'una manera molt ràpida, sí, que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem la Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions, i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits, amb aprenents de ràdio, de divulgació, amb ciència, l'actualitat del cinema en pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, mm-hmm. imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips, sí, no?
4: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres. Sí, és així tal qual. És també el que passa, eh? No sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
9: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
4: sisplau.
9: Que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè de renta amb tu.
4: Un cafè llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre, marxem ara cap a Terres Barcelonines.
10: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.
4: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, sonaven els primers Oberts per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
11: Molt bon dia, tinc la Mariona també aquí al meu costat.
4: Ja m'ho penso, ja m'ho penso. Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la cobla i la sardana?
11: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí, i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 81, 1981, i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
4: Espera, el 81, i encara es fa el programa avui dia?
11: Sí, sí, i no ha canviat de presentador.
4: Ah, no?
11: No. En Josep Puigventós fa des de l'any 81 aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
4: no para per Nadal.
11: Fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa... i que el grava ell des de casa, des de, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa, abans venia als estudis evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia, i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost sempre hi ha programa.
4: Fa honor al seu nom, Ara i Sempre, eh?
11: Correcte, no, totalment.
4: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà i el que us enorgulleix a Ràdio Rubí i us és marca de la casa, no és l'únic, però no?
11: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí i el Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports que fem, diguem, a banda d'un informatiu diari de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia, en el nostre cap d'esports, el Cisco Lara. A més, fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí, i aquest any el Cisco fa 20 anys que els fa ell, però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta, doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el Primer, Segon i Postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí. Cada setmana, dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí els estudis, i a vegades va ella i fa algun reportatge en restaurants, a explicar, doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Rubí Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etc.
4: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
11: Bueno, d'aquí 3 anys.
4: D'aquí 3 anys, el 29,
11: exacte,
4: no?
11: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
4: Deixa.
11: Ja arribarà, però en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
4: Molt bé. Doncs escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta, de formar part d'aquest nucli que dèiem d'emissores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
11: Gràcies a vosaltres, ens ho hem passat molt bé, tant la Paula Iglesias, que m'agradaria recordar-la, que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat, saluda.
12: Hola,
4: Mariona.
11: I jo que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
4: Molt bé, un bon trio feu com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta. No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són cadascú, és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emun com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat 1-1.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UAU Lleida Ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gasó. Quim, UAU Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, bon sí, li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment, des de UAU Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UAU Lleida Radionòmica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: Programes que feu?
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que sí? Diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som a cada ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 hores són moltes,
2: Correcte, això sí. Evidentment doncs, és un esforç, però doncs, nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un dia més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà, i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar, perquè com et deia a l'inici, doncs passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de paller important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UAU Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia, al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Lassó els dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: Digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On ho sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
1: Quim Gasó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu amb UAU Lleida. Moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
2: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies
1: i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
3: Hola, Núria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
3: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat és el mateix que molts companys, he de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però també passa una cosa, que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, este tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista, perquè s'acaba l'obert per vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
1: Clar. Quins programes escoltarem però a Delta.cat si us podem sintonitzar durant l'hivern?
3: Doncs mira, mos podeu sintonitzar. M'escolteu
1: sí,
3: bé?
1: Sí, perfectament.
3: Ah, perfecte.
1: Haurem d'anar ràpid, però...
3: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
1: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara ens queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Saps aquest lloc on sempre tornes?
7: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
6: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
8: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
9: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
10: Ràdio Vilafant 107.3

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb una avaria a la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral, i a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa també un carril tallat direcció Lleida. A banda, també hi ha un accident a la B23 a Molins de Rei que deixa un altre carril tallat. I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en l'incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
3: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025
2: no sé si que encetem avui. Que ens il·lustri
3: el que no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això amb Girona com a escenari i postal.
2: Jo crec que aquesta és la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica en les veus.
4: És en Saïd.
2: És en Saïd, veritat. Val. Sí, ara que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
4: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat. Som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada, i al final doncs una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim en aquest cas sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i per últim el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella que es completa amb espais esportius, també butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials també, sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
2: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més, i sobretot on us podem escoltar?
4: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar si passeu per la zona al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
2: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
4: perfecte.
2: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Gràcies. Ha estat un plaer poder treballar.
4: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
2: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia, com si l'estessin buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
5: Molt bon
2: dia.
5: Hola. M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més... pujadeta que la del Mar a Mar,
2: tu deies. Quina pau ens ha donat, quina pau. He fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'Escala.
5: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès, o sigui que ja podeu anar fent números
2: ets un baby, ets un baby.
5: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock, vull dir, com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I ha anat canviant de lloc, però... T'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, estar a la tercera planta amb vistes a tot el Golf de Roses, això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
2: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
5: Doncs mira, la cinta que escoltava era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com per exemple els Sons de Cau d'Orella de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre cada dia al punt de les 7 de la tarda. Així, o sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
2: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu, i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
5: A reveure, que vagi molt bé.
2: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens han aportat moltes més coses, eh? I vinga, va, que anem a tancant, ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
6: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
7: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
6: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes de ser dilluns.
2: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
8: Molt bon dia de nou.
2: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
8: Doncs la meva parella. Clar. La meva parella, que també treballa aquí, i bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta, doncs...
2: Qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
8: Som peculiars, sí, som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
2: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries?
8: Doncs sí, som un mitjà comunitari, de fet, està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no, no seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de curs, sí. En tot moment, podria dir, això pot estar molt bé, o no pot estar tan bé a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple... segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar per exemple perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100%, i una, potser el que més m'agradaria destacar, jo soc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionat és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds que potser no acabava de trobar el seu lloc, i aquí es trobava potser amb una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic, i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos, i això és molt bonic perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això, aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
2: Sí, per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec
8: que
2: clarament
8: sí.
2: Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer de veritat treballar amb vosaltres, ens heu aportat una energia, val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, hem portat les xarxes socials de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part, no?, i paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots, i Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment, i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia destacava jo la calma i la tranquil·litat que es dona a l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
8: El mateix et dic, i parlo en boca de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics, des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden, també el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt, i tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria, ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
2: Joan Maria.
8: Joan Maria, mira, aquí la vaig cagar, sí. Aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també, i també gràcies de part de l'Estela, el Jordi i l'Aina, que I també l'heu sentit.
2: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, ara sí, arrenquem la segona hora com acostumem a fer, recollint la impressió dels nostres oients. Avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu, i què diuen els oients, Enric?
8: Ja veuràs qui és.
2: No ho puc arribar.
9: Bon dia, Obert per Vacances. Pilar. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
2: Sí?
9: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
2: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
8: És no que pot faltar.
2: Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu, molt bé, molt bé. I ha fet, ha posat algun contrapunt d'opinió,
8: Sí, absolutament.
2: Jo ni això ni allò, jo la tercera, dic molt
8: correcte,
2: bé.
8: Correcte, pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim, mira, per tancar, si ens dona temps a un àudio més, tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios, així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
2: A veure,
8: ara sí.
2: Susana, és tímida, és tímida.
8: Ara sí.
10: Hola, Obert, per vacances. Jo t'he dit que aquest any la depressió post-vacacional de moment no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
2: Molt
8: ja
2: bé.
8: Veus. Allà, ja tots els dies i entes.
2: Molt bé, s'ho veu venir i va tranquil·la. Sí. Ja s'ho prepara.
8: Sí, sí, sí.
2: Molt bé.
8: I tant que sí.
2: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Se veu que ens hem enviat, ens heu enviat moltes més, en fi, opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
8: l'any que ve, goita.
2: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
8: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
2: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
8: A reveure.
2: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? Tot plegat el que és el que s'anomena, o anomenem popularment, el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Media, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina, de nou a reprendre la feina, de nou a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era. Però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs és un xoc de realitat.
0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí i sí, perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
4: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí, feia falta un parón.
5: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada. Sí, la veritat és que sí. Necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia, de la feina, perquè em sentia una mica que no podia més.
0: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I, de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
1: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps, la competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden, i després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i per tant reverteix sobre el benestar.
0: Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
1: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
6: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia, anar, vale, avui faig això, demà ja faré l'altre, no organitzar tota la setmana, perquè...
7: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològic amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Media. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festiu, us veig jo, els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
8: Aquest darrer programa de la temporada. Sí. Amb energia hi arribes tu, també.
7: Ai, què vols que et digui? També. Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica'ns primer. Sí. Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se'ls coneix bastant ja per la xarxa,
8: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio, amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada de dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també el nostre àmbit més proper, donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la passió castellera un programa de ràdio, els magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove. Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi, i deixem que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada, sí? Per explicar les històries personals i properes

0: és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se, eh? Està, ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però anar a sortir al carrer amb tot el que representa de producció té un plus extra. Ho heu fet magistralment, us ho agraïm moltíssim, Eduard, moltíssim.
1: Doncs és el que ens toca, eh? Explicar l'actualitat de Quilòmetre Zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixem que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
0: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucions, institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no podíem fer, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
1: Sí, ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Sí. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs, aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs, toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
2: Bon dia, Eduard, bon dia a tothom. Cap problema.
1: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
2: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs, parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
1: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir, no sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
2: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem amb una direcció extraordinària, ara començo el meu mandat oficial.
1: Ah.
2: Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que sempre ho diem, quasi tot està inventat i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati i les hi hem donat una altra forma, i era el que estàvem comentant amb els companys.
1: Segur que anirà de primera.
2: Sí.
1: Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió
2: i
1: t'han començat a venir professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
2: Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, pues l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació... I després és veritat que justament ara aquesta setmana estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
1: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava un mes tard, el juliol ben avançat.
2: Sí.
1: Que la resta doncs, de docents i també us hi heu posat abans.
2: Sí.
1: Com es prepara un curs escolar?
2: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que

0: A final de curs hi ha com una mínima dansa, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta els horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, reuneixen amb l'equip CIE, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs, i es busca forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns, a vegades ens queda curt ahir tot aquesta setmaneta.
1: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
0: La convocatòria es va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important, i clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no ho sé.
1: Anna, molt ràpid per acabar, 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament, algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs, què els hi dius?
0: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts, i res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
1: Doncs ho farem. Anna Jacas, directora de l'Escola de Portalada, gràcies per rebre'ns.
0: Sempre benvinguts.
1: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix, a l'escola La Portalada d'Altafulla, parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
2: sí.
1: I avui, novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
2: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adeu d'aquella manera, d'acord?
1: Doncs quedem així, amb aquest adeu d'aquesta manera, sí, tan singular. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
2: I moltes gràcies a vosaltres, de veritat, Eduard. Una abraçada forta.
1: Una abraçada.
2: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio, i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt el nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
3: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
4: De postres, David, de postres.
3: Ah, postre tampoc està ben dit?
4: En català diem les postres, en plural.
3: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
4: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
3: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
4: També, carpaccio, risotto, tiramisú són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
3: Ah, o sigui que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides?
4: No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
3: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
4: Això, David, no és una necessitat.
3: Fa 3 dies que estic constipat.
4: Constipat, David, constipat.
3: Just, he dit això?
4: No, has dit constipat, t'has menjat una eina.
3: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
4: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
3: I també no estic massa bé, eh? Tinc una mica d'esternuts.
4: Esternuts, esternuts.
3: No ho he dit bé? No ho encerto ni una avui, eh?
4: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
3: Constipat, esternuts, i em fa mal l'esquena, també. Això sí, no? No m'he equivocat aquí.
4: No, això ho has dit perfectament.
3: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
4: A veure si ho contagies, doncs.
3: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
4: Molt bé.
3: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat. Així ens podem organitzar.
4: Un plànol, David, un plànol.
3: Planell, plànol... Sempre els confonc.
4: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
3: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
4: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
3: Què he de fer, sinó què vols dir?
4: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
3: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada, això m'agrada més, sobretot badar.
4: I si et perds, mires el...
3: Planell! Ai!
4: Què dius?
3: Plànol, m'he equivocat.
4: Ara sí.
3: Ho he fet expressament, eh? A veure si estaves atenta.
4: Sí, sí.
3: No em creus?
4: Ni mica.
3: Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
4: Encara no hem marxat i ja t'has perdut.
3: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
4: David, a la tarda.
3: Ja comencem.
4: Has preguntat, jo et responc.
3: Però és que no t'he preguntat, això.
4: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
3: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
4: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
3: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
4: Poder? Però què estàs dient? Poder!
3: Què?
4: Voldries poder venir. Poder és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
3: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
4: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
3: Poder, saber... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
4: Poder, saber...
3: Poder, saber i callar.
4: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
3: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
4: Una altra vegada, eh?
3: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí.
4: Mira sota el sofà.
3: Ja hi he mirat.
4: I a la cuina.
3: També, ara m'he donat compte que potser me l'he deixat al cotxe.
4: T'has adonat.
3: Ai, sí, tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe, ara sí, eh?
4: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
3: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
4: Bona idea.
3: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
4: Què, David?
3: Doncs que abans em pensava que parlar millor era aprendre paraules difícils.
4: I ara no?
3: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
4: Exactament.
3: És que no cal complicar-se tant.
4: Ni renunciar a paraules noves.
3: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
4: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
3: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-la servir.
2: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arronsa amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà de dur-nos les xarxes socials, a l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
5: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals. Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
6: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
5: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya. O potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
7: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, amb la natura, amb el paisatge, amb la història, amb la geografia, amb la toponímia, etc.
5: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar de complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i forma part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen: en Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, evidentment estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal i com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que per l'època deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui precisament us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya. Ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls: altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escalé, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
8: Quan us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escalé, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
5: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal, d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, sobretot, sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
2: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
9: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
10: Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és al final, és bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta, la sèrie troncal i principal, i bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important per Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DC KO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible, i és molt fàcil llegir-ho més a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
2: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensio, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
11: Tarragona, 5a temporada.
2: 5a temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Bon dia. A què feia referència aquesta ràfaga?
12: Doncs
2: aquesta
12: això
2: ràfaga?
12: Que estàvem sentint, sí? Era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa, doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
2: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
12: Tarragona fa moltes coses. Tenim programes, podcast de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, quan engeguem la 10a temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa, per això, 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella d'aquí de Radio Ciutat pues, tirarà endavant com a presentador, i que Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
2: també.
12: A Carrer Major i estareu amb nosaltres i amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
2: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, o online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
12: Exacte, al radiociutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
2: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar programa, li dèiem cada dia a l'agenda, avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany, avui curtíssima. Vinga, tres activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
12: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent, a més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
2: Això,
12: rural, que dic jo.
2: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
12: Tenim la festa major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar a l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
2: Sí.
12: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc, i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la festa major de Vilafranca d'aquest dilluns, així que no m'ho he perdut.
2: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent.
12: Vale.
2: I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
12: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi hauran tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begur.
2: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
12: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
2: hem rigut. Dins i fora del micro. Molt. Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones, d'acord, Lídia?
12: Adéu.
2: Pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. De la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
13: Bon dia.
2: A veure, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa, i de fet anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà, si us sembla, de fons. Expliqueu-nos, Pep, com vendríem Tarragona Ràdio a la resta del món en mig minut.
14: En mig minut impossible, però vaja, 40 anys d'història, eh?
2: 40 anys,
14: eh? Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera del matí, a les 7 del matí, doncs, amb els primers 4 blocs informatius, a programes, la veu de Tarragona i el Sempre Nàstic, els companys que van aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb, viatjant, doncs, seguint el Nàstic de 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Silvia García.
2: Som 15 i, de fet, ens fem curt, per tota la programació que tenim, no?
14: Moltíssima, i a banda de també una vintena llarga de podcast, també amb 9 formats, i en definitiva és un no parar, tot el dia.
2: Encara necessitem més mans per això, li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja has passat per la xarxa, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
15: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
2: Jo crec que sí, no hem patit massa.
15: No hem patit.
2: Però no hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
15: Me n'anava a nedar, però abans, imagina't.
2: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
15: Sí.
2: Gràcies, Marina.
15: Un plaer.
2: Per tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
14: Mercat d'estiu la setmana que ve, i a partir d'aquí dues setmanes intenses de Santa Tecla, a Ràdio Les Festes.
2: Santa Tecla a tope,
14: Sí, per cert, bona, eh?
2: A vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, els micròfons, però al darrere ha estat implicat a tota Tarragona Ràdio, i això no és poca cosa.
14: Ha sacrificat les vacances,
2: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
14: Adéu.

0: la xarxa de comunicació local.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: És una cançó una mica estúpida, ho diu el títol del tema. Stupid Song, és el més actual d'Olivia Rodrigo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia sí que ha aplicat l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la institució de les lletres catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP ja han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.900 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a la proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès que el govern farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant la possible desaparició de la marca SEAT. En una tensió des de Kiev, Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya. Tot plegat després que el Consell de Supervisió de la marca aprovés per unanimitat aquest dijous el pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 feines. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos. L'accident laboral es va produir al vaixell Ocean Eufrosina, al moll de l'energia, després de la descàrrega d'olis vegetals. La Guàrdia Civil, juntament amb Capitania Marítima, investiguen ara les causes d'aquest incident. I per més informació, segueix-nos a la xarxa, sisplau.
0: Notícies en xarxa.
2: I la Marina Freix.
3: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Amb el nostre company Martí Auger, el nostre esclat de tenora. 11 i 4 minuts, i acomidem l'Obert per Vacances. Ens ha acabat la promoció d'estiu, com aquell que diu. I nosaltres que continuem aquí, a la sintonia de Ràdio Vilafant, amb Shine a Little Time. Te'n recordes d'aquesta peça musical Electric Light Orchestra, la ELO?

0: Sunshine, a Little Love. És una de les cançons, un dels èxits de la recordada Electric Light Orchestra. A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Flashy Ice Cream de Tietz. Diuen que això és l'estiu. Passar calor, vaja.

Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol. Relight My Fire. Aquest és un tema per recordar de Dan Harmon.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
2: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
3: Y Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en la Rambla?
2: ¿Qué cojones están pasando?
3: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
1: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
4: No fue mi idea, de verdad, te lo juro.
5: ¡Me disparáis! ¡No soy yo! ¡No soy yo!
6: Ahí sí que ho compartiu tot.
7: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volen que enreden els nostres vides.
1: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. En Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
6: Limita't a fer la teua feina, no compliques les coses.
2: Normes de la comunitat. Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
1: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.
8: Vinga, ja sabem quina és la cartellera d'aquest cap de setmana, eh? Google i Michelangelo Ultranate. Moving to the Sun.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

37, o sigui que tenim calor assegurada per als propers dies. A partir de dimecres de la setmana vinent, podria ser que baixés la temperatura. A partir de dimecres de la setmana vinent, eh? 33 graus aquí al nucli antic a Vilafant. Vinga, va, Bee Gees, Night Fever! Night Fever!

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts a aquesta edició del Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal en aquest matí de divendres a les portes del cap de setmana. L'Empordà rebrà més exemplars d'ibis guiats per un ultralleuger per reforçar el projecte de reintroducció. El Consell Comarcal no pot assumir el transport dels alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres. Un ciclista mor en un accident a la Nacional 260 a Cabanelles. Acaben sense acord les reunions entre USTEC, la CGT i Educació. La vaga del primer dia de classe a Catalunya continua vigent. Els temporers de la Poma de l'Alt Empordà tenen problemes per trobar on dormir. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. Comencem, però, per la vaga de mestres, que preocupa molt a les famílies. La vaga del professorat, prevista per dimarts vinent, dia 8 del matí, es manté després de les reunions d'aquest dijous entre el Departament d'Educació, USTEC i la CGT, que acabin-s'hi sense cap acord. La consellera d'Educació, Núria Niubó, s'ha reunit amb aquests dos sindicats que van rebutjar l'acord assolit amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària. USTEC i la CGT reclamen reobrir les negociacions i han fet una crida als docents a participar massivament a la vaga. Els sindicats consideren que els acords assolits el curs passat inclouen avenços positius, com el complement salarial de 700 euros per al conjunt de docents, però asseguren que són insuficients. USTEC reclama, entre altres mesures, avançar cap al 6

0: 2% del producte interior brut destinat a educació, accelerar la reducció de ràtios, reforçar els recursos per l'educació inclusiva i millorar la climatització dels centres. També demana una clàusula salarial vinculada a l'IPC i blindar el català com a llengua vehicular. A la reunió aquest dijous també hi han participat l'Assemblea Educativa de Catalunya, integrada per representants de les assemblees dels centres educatius. Vostè que assegura que el conflicte continua obert i adverteix que les mobilitzacions podrien allargar-se durant el curs. De fet, més de 1.300 escoles i instituts públics ja s'han afegit a la campanya per no fer sortides ni colònies. Des del govern, en canvi, insisteixen que el període de negociació ja ha finalitzat. Un ciclista de 68 anys ha mort aquest 3 de setembre al matí, atropellat per una furgoneta a la Nacional 260 al terme municipal de Cabanelles. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït al punt quilomètric 50,4 i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 7:47 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, una furgoneta ha embestit dos ciclistes que circulaven per aquest tram de la Nacional 260. A conseqüència de l'impacte i la porció caiguda, un dels ciclistes ha resultat ferit greu. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari on finalment ha mort a conseqüència de les ferides. Es tracta de JRB, un home de 68 anys i veí de Cornellà del Terri.
1: Els alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres començaran el curs aquest setembre escolaritzats temporalment fora del centre. La mesura arriba després de l'esfondrament parcial de la coberta del gimnàs, que es va produir el passat 30 de juliol. Un acord publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya confirma que l'edifici principal no pot acollir amb normalitat l'activitat lectiva perquè no es poden garantir les condicions de seguretat. Els alumnes d'I3 i 4 són l'excepció. Es podran quedar a l'edifici annex de l'escola que no va quedar afectat. La resta d'alumnes seran distribuïts en altres centres educatius de Figueres. Hi haurà transport escolar extraordinari per facilitar els desplaçaments. El servei l'assumirà directament el Departament d'Educació perquè el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha comunicat que no té temps material per posar-lo en funcionament abans de l'inici del curs. La reubicació serà temporal mentre es resol la situació de l'escola Salvador Dalí.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: La població d'ibis ermitans a Catalunya continuarà creixent. Amb el final de l'estiu, moltes aus migren cap a les zones on passaran l'hivern, però els ibis ermitans reintroduïts a Europa necessiten ajuda per aprendre aquesta ruta. Per això, el projecte austríac Waldrap Team utilitza un sistema de migració assistida. Els exemplars joves segueixen un avió ultralleuger pilotat pels seus cuidadors i així aprenen el recorregut. Aquest any, la ruta tornarà a passar per l'Alt Empordà. Els ultralleugers aterraran a l'aeroclub d'Ordis, però aquesta vegada l'escala tindrà una conseqüència important per Catalunya. 15 dels ibis que participaran en la migració es quedaran al recinte Torre Murnau i s'incorporaran al projecte de conservació de la Fundació Alive i la Generalitat. L'objectiu és reforçar el nucli que ja s'ha establert als aiguamolls de l'Empordà. Els primers exemplars que hi van arribar fa uns mesos ja volen amb llibertat després d'un llarg període d'adaptació. La mortalitat de moment ha estat baixa i la majoria continuen vius. Ara el gran objectiu és que aquests ibis ermitans s'adaptin definitivament al territori i algun dia arribin a criar els aiguamolls de l'Empordà.
0: Amb l'inici de la collita de la poma, centenars de treballadors temporers arriben a l'Alt Empordà, però alguns es troben amb un problema afegit. No tenen on dormir. Els serveis socials detecten cada temporada persones que passen la nit al carrer dins de vehicles en construccions precàries o en habitatges sobreocupats. Sant Pere Pescador és un dels punts on aquesta situació es fa més evident, tot i que també afecta altres municipis productors de poma com l'Armentera. El Consell Comarcal denuncia que algunes empreses no compleixen l'obligació de facilitar allotjament als temporers que venen de més de 75 quilòmetres de distància. El tècnic del Servei d'Atenció al Sensellarisme, Dani Sánchez, assegura que estem cobrint amb diner públic la responsabilitat que és de l'empresa privada. Per donar una resposta a aquestes situacions, la Creu Roja ha activat a Sant Pere Pescador un dispositiu de dutxes, bugaderia i taquilles per als temporers i persones vulnerables. El servei funciona des de l'any 2020 i actualment també actua com a porta d'entrada als serveis d'atenció social.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Bon dia, una situació que hem d'esmentar que serà ben calorosa les properes jornades a la demarcació de Girona. I de fet, avui puja més la temperatura que no pas ahir i demà dissabte més que avui. Estarem parlant de moltes temperatures a la tarda, que consti, que es mouran entre els 34 i 38 graus. Avui on més calor farà serà cap al Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa, també al Gironès, i a l'interior de l'Empordà, sobretot l'Alt Empordà. Aquí tindrem aquest fort de 37-38 graus, o també a ciutats, per exemple, com Girona. Tot plegat amb nits agradables, una mica més fresquetes a les valls pirinenques, però no a partir de coets, i amb pocs núvols. Avui el cel estarà més aviat destapat, 4 núvolets prims, amb vista demà alguna nuvolada sí que creixerà amb una mica més de força a la Cerdanya del Ripollès, i el diumenge el dia estarà un palet més emblanquinat, però sense pluja. Diumenge amb calor extrema, però una mica menys que el dissabte.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Bé, cap de setmana de platja, piscina, eh? Aquesta calor, que podem fer? Si no estàs a l'aigua, estàs a l'aire condicionat. Anem als titulars que hem destacat. L'Empordà rebrà més exemplars d'ibis guiats per un ultralleuger per reforçar el projecte de reintroducció. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà no pot assumir el transport dels alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres. Un ciclista mor en un accident a la Nacional 260 a Cabanelles. Acaben sense acord les reunions entre USTEC, la CGT i Educació. La vaga del primer dia de classe del dia 8 a Catalunya continua vigent. Els temporers de la Poma de l'Alt Empordà tenen problemes per trobar on dormir. Gràcies per la seva atenció. Recordin que aleshores en punt hi ha més dades dels companys de la xarxa de comunicació local. Bon cap de setmana.
2: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de Cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: Molt bones, ja hi tornem com sempre, com cada setmana, per no variar, amb aquesta primera setmana del mes de setembre ja. Deixem enrere l'agost. I nosaltres des d'aquí, des de l'estudi número 1, el que farem serà repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i, com no, les novetats d'aquesta setmana. Novetats que, per cert, són poquetes perquè, com que és l'agost, tothom està de vacances, doncs... Pues... Vinga, som-hi cap allà. Parlem de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: En tenim dues que hem triat i aquestes, déu-n'hi-do. Farruko, Madrid.

Farruko Farruquito, que desitja tot molt bé i ens aporta aquesta nova proposta parlant de Madrid. L'altra novetat, Carita Feliz. Vinga, va, un somriure. It's my tower.

0: Què haces, què haces, carita feliz, My Towers, la seva nova composició, que espera el torn per formar part de la llista del Top 30. Juntament amb Farruko i el seu Madrid, les dues novetats de la setmana. I de les novetats anem ràpidament a escoltar un bocinet dels 10 primers treballs a la llista del Top 30.
1: Número 10.
0: Jason Derulo en companyia de Melody.

0: No, no, no. Les paraules de Jason Deluro, la música de DJ Kuka i en companyia de la veu de la Melody Michiko des del 10.
1: Número 9.
0: Omar

0: parlant de la seva illa, parlant de tot una miqueta, Quevedo, el Baifo, des del lloc número 6 del top 30.
1: Número 5.
0: Canviem d'estil, Manuel Turizo, La Setmana.

0: Ah, sí, és com Mike Towers ens diu una na más. Ho diu directament des del lloc número 4. Quan ens anem directament cap al lloc número 3.
1: Número 3.
0: Petit Oa.

0: Lucho i en companyia de Lola Indigo, el Bachatón, aquesta es situa aquesta setmana al lloc número 2, sisena setmana a la llista del Top 30, i deixant pas directament al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Vinga, fotem-li canya al nostre número 1 de la setmana. I'm moving to the sun. Moving to the sun, Hagel.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que aplica l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada, recordem, per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar de cara al 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP hi han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a aquesta proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I els serveis mínims de la vaga educativa del proper 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Els centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i de les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. I una dona ha estat detinguda presumptament relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià del Besòs. El cos del nadó es va localitzar el passat 2 de setembre en un bloc de pisos del municipi. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I la Policia Nacional també ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 14 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i també un local de cites a Granollers i Barcelona on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El CEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos.
2: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
3: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornada a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol. Vinga, una altra de les sortides a Clau de Sol. 12:04 minuts, caloreta, si sortiu al carrer, barret i busqueu l'ombra. O si esteu a la platja, perquè ja la piscina Vilafant està tancada, doncs si esteu a la platja o a la piscina a casa vostra o en alguna piscina, doncs sí que us ho podeu passar bé, eh? Però al sol no hi esteu gaire. Madonna, Love Sensations.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem. Festa i drama és la revelació en català de Maria Jaume.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Divendres 4 de setembre, 12 i 11 minuts, Pitbull, Lil Jon, Satellite.

Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Música de Gordo i Reinier, una de les peces d'aquest estiu, aquest Loco Loco. Però és moment d'anar amb els companys de... Això va en sèrie, i conèixer les sèries per aquest cap de setmana, per als propers dies, a les diverses plataformes. Vinga, som-hi!
1: Ràdio Vilafant.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uri de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola. Molt bones.
0: Ja estem a setembre i ja hem acabat l'estiu. Com anen les vacances?
1: Curtes.
0: Sí.
1: Què t'he de dir?
0: Jo
1: és que sento que ni les he fet. Fixa't el que t'he dit.
0: Mira.
2: Fa un mes que estic treballant, ja.
1: Sí.
0: I ja, jo també. Però no, l'agost es baixa el ritme.
1: Bueno.
0: Sí, és veritat. A veure, s'ha de dir tot, lo bo i lo dolent.
1: Molt bé.
0: Doncs avui que ja estem a principis de setembre, el que hem pensat és fer una secció dedicada a millors sèries que, segons nosaltres, cadascú de nosaltres, són bones per superar una miqueta la depressió postvacacional o el que es pugui tenir després de les vacances.
1: Vale.
2: Estic molt orgullós de la meva tria.
0: Sí?
2: Crec que sí.
0: Espero que te la recordis perquè tinc el full.
2: No me'n recordo de cap perquè ho he fet molt ràpid.
1: Jo també ho estava pensant. Quines he posat?
0: Hi ha algunes que estic d'acord amb tu.
1: Perdó, abans de res, per remarcar, hi ha alguna raó en concret?
0: Sí?
1: Perquè aquestes sèries, pues jo que sé, per exemple, la Míriam sempre deia que les xiques Gilmore evoquen tardor. Per tant, era una sèrie que començava a mirar la tardor. Per posar-te un exemple.
2: Jo m'he basat en dos conceptes principals. Una, que transmeti quotidianetat. Dos,
1: vale,
2: que estiguin treballant en aquell moment.
1: Vale, també.
2: I tres, que passi en alguna escola.
0: Ai, jo és que m'he basat en que m'agrada ni un punto.
2: Sempre es porta millor el retorn a la rutina si el que estàs veient és rutina.
1: Jo també m'he basat en això, sèries en llocs de feina, no? Per com que sigui una mica més fàcil de tornar-hi, no sé si això passi, o sèries que t'hi poden treure de la rutina perquè tenen molts capítols i perquè és la típica de mirar-te un parell de capítols al dia quan arribes, no? Per desconnectar una mica.
2: Correcte. Si tens temps, com sempre diem.
1: Però si no mires un.
2: A la que comença el setembre, el temps s'acaba.
0: S'acaba ràpid.
1: Si no mires un i ja està.
0: S'acaba ràpid. Vinga, doncs farem una ronda per les sèries que nosaltres hem escollit. Qui començo jo?
1: Vinga, si vols.
0: Vinga, doncs evidentment una de les sèries no podia ser l'altra que Friends.

0: Jo és que crec que no cal justificar massa, perquè és que és...
1: Bueno,
0: jo Friends va bé per tot. Jo... Estàs trist? Friends. Estàs content? Friends. Tens gana? Friends. Vull dir, no és, és sèrie per tot.
1: Jo estic d'acord aquí, però jo aquí l'afegiria a la categoria de sèries per desconnectar de la rutina una miqueta, no? Pues això que dèiem, arribar a casa, posar-te un capítol de Friends, ser feliç durant mitja hora i ja està, i torna a la teva vida, perquè...
0: Sí, sí.
2: Què t'ha passat?
1: Que... Eso estava plantejant.
0: No, home, al braç.
2: Ah, sí?
0: Sí, però és que no vull explicar el per què, perquè escolta...
1: Jo crec que sé per què és.
0: Per què és?
1: És per ventar-te meu vano?
0: No, ojalà, no, que va, és per moure el ratolí, tio.
1: Vale.
0: Com tinc una tendinitis per això...
2: Bueno, baixa, eh?
1: I a més,
0: baixa,
1: més...
0: què vol dir?
2: Baixa.
0: Ah, baixa laboral.
1: I a més, res més de tornar de vacances, eh? És que ja te la saps.
0: Sí.
2: No,
0: sí.
2: Ella no torna de vacances, fa un mes que està treballant.
1: Ah, doncs, bueno, clar.
0: Vinga, va, següent, Sergi.
2: La que tu vulguis.
0: Pues mira, tu has triat The Good Doctor.
2: És veritat.
3: Start the timer, please. I think that was your fastest yet.
4: Second fastest.
5: Steve and I will be fine. Just enjoy your first day back.
4: I will miss you both.
5: Are you really gonna ignore Sean and Steve and me forever?
6: I'm not ignoring you. And he's beautiful.
7: She's barely taking an ounce.
8: And she seems lethargic.
9: I'll take her to get checked out. Her blood flow is reduced.
10: Eden needs a new aortic valve or her heart failure will get worse.
11: I would like to join your case.
12: I'm not sure this is the case where you want to start as a new dad.
13: It's been almost 2.5 hours.
14: Now what?
13: Dr. Murphy, you need to abort this procedure. Sean.
0: Per què l'has trigat?
2: Per diversos motius. Primer, perquè està acabada. Segon, perquè té 7 temporades. I de la mateixa manera que vam fer a principi d'estiu, al setembre també pots dir, vinga, va, aquest curs...
0: Sí,
2: miraré
0: aquest any,
2: sèrie,
0: perquè l'any comença al setembre.
2: Correcte, pels humans, sí. Normals i corrents, l'any era al setembre, no l'1 de gener.
0: Exacte.
2: Miraré una sèrie llarga, The Good Doctor és una opció. Després, passem a un hospital i treballen tots constantment. I després, perquè és una sèrie que està bé. 7 temporades, no totes són bones. De fet, crec que n'hi pot haver 3 llargues que podrien no ser bones, però és una sèrie que molt, està bé veure.
1: Molt de drama, eh? Amb aquestes 3 últimes temporades.
2: Sí, però ben tocat, jo crec.
1: Bueno, sí, es podria dir que sí.
2: Crec jo,
1: si,
2: que ho fan bé.
1: Si me deixes afegir, te diria, per treure-li una mica més de punta, que com és un drama procedimental d'aquestos, és a dir, que cada capítol hi ha un cas sí. que resol més o menys de la mateixa manera i amb els mateixos passos, també és una sèrie que evoca una mica rutina, no?
2: Sí, pot ser. No busca gaire això de la rutina que tu portes repetint des de que hem començat la secció, però tu ho potenciaràs.
1: És que anava d'això, jo li vaig treure en punt a tot, vale?
2: Si però voleu, està bé. Bé, no sé ara mateix on es pot veure aquesta sèrie, de fet.
1: Jo diria que es pot veure a Disney Plus perquè és una sèrie d'ABC.
2: Però les 7 temporades potser encara no, però bueno, home, entenc que si n'hi ha 5... ja tindràs temps, vull dir, quan t'hagis vist les 5 primeres potser ja n'hi ha un any més.
1: Pues mira, es pot mirar. Mira, a Prime Video amb subscripció i a Netflix amb subscripció.
0: Veus?
1: Aneu mirant quina té totes les temporades o quina té unes i quina té unes altres perquè potser ho d'anar saltant.
2: Doncs la recomano. I he triat aquesta, també m'ha vingut al cap de pit, però com que de pit estressa molt...
1: Sí que és veritat. També l'havia pensat i és veritat.
2: Encara necessites afrontar una mica més el ritme per afrontar sèries més intenses que dramàtiques.
0: Molt bé. Ivan.
1: Jo. No, digues-me, perquè digues-me.
0: Muertos SL.
1: Venga.
15: Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
16: Habitación 102.
17: 204.
16: Acaba de fallecer.
15: ¿Pero sabes qué? Algún día...
17: van a morir.
15: Mi más sentido pésame. Damaso Carrillo, agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
17: No me jodas. ¿De qué murió?
15: Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
18: Tu marido se merece satén.
19: ¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
7: Le entró por un oído y le salió por el otro.
15: Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
1: Ya llegan a la cara.
13: ¿Daniela?
19: ¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre?
10: El mayor reto va a ser fidelizar. Porque claro, como aquí el cliente se muere.
15: Difunto. El difunto. Cuida la terminología. Tienen que estar a punto de llegar los afligidos. Ah, va a tocar un grupo.
14: Lo primero es que doy la bienvenida al canal de Facebook, ¿no?
18: YouTube, es un short de YouTube.
14: YouTube no tengo, Facebook sí. Sigo a mis primas y a LeBron James.
0: A veure.
1: Pues re, Muertos SL, sèrie basada en un lloc de feina. Sí? Aquest lloc de feina és bastant inusual perquè bàsicament és una funerària. Sí. És una sèrie molt divertida, que jo penso que us ajudarà a entrar a la rutina, com dèiem abans, capítols curts, molt digeribles, bastant divertits, que ajuden a desconnectar, i a sobre, si us l'heu perduda, que sapigueu que fa aproximadament un mes, el 7 d'agost, es va estrenar la temporada final d'aquesta sèrie.
0: Ah, molt bé.
1: Per tant, ja tenim el pack complet a Netflix, també és una sèrie acabada. És curteta, relativament, perquè la primera temporada té 8 capítols, però les següents només en tenen 6 i duren aproximadament 25 minuts cada capítol. Per tant, és una sèrie que es mira ràpid. Si no teniu massa temps, aquesta és perfecta perquè amb un sospir us podeu mirar un capítol i és molt divertida.
0: Molt bé. Jo no l'havia sentit a parlar mai, la veritat.
1: Pues sí, aquí n'hem parlat bastant i jo me n'he fet un far de dir que aquesta sèrie és molt divertida.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Pues potser no sé. Doncs...
1: Mira-la perquè la tens a Netflix.
0: Sí, ja, això sí que ho he sentit. Una altra sèrie meva que he triat és Gilmore Girls.
20: Okay, now practical question. How are we going to eat four Thanksgiving dinners?
21: How? Rory, what are we if not world champion eaters?
20: It's too much food.
21: It's not too much food. This is what we've been training for our whole lives. This is our destiny. This is our finest hour.
20: Or final hour.
21: No. Get inspired, and tomorrow I guarantee you we will be standing on the Olympic platform receiving our gold medals for eating. You're not Michelle Kwaning this.
20: Okay, four dinners.
21: Yeah, we'll skip the rolls.
20: That'll help. You know, we might want to consider not eating much now in preparation for our finest hour. A little fasting so that we can enjoy more tomorrow, hmm?
21: Unnecessary.
0: És la sèrie de tardor per excel·lència, encara que el setembre encara estiguem una mica a l'estiu, però ja per encara la tardor i la rutina. És bastant sèrie de rutina perquè ella, la Rory, se'n va... O sigui, ella estudia, l'altra treballa, una mica molt vida poble... No sé, jo és que crec que és sèrie d'otoño...
1: Molt bé.
0: Absolutament.
1: La Miriam era lo que ella deia sempre. Les xiques Gilmore fan tardor.
0: Sí. Jo estic d'acord. És que a més hi ha moltes escenes de tardor.
1: Veus? Moltes. Molta fulla al terra,
0: sí.
1: Molt marró als
0: sí.
1: arbres.
0: Moltes carbasses. Sí,
1: molt
0: sí.
1: Està bé.
0: Sí.
1: Molts Halloweens o no celebren
0: sí.
1: aquella sèrie?
0: Algun.
1: Bé.
0: Sí. Sergi, tu també has triat, a veure que no trobo els trailers.
2: No passa res.
0: Sí.
1: Estaven a Mordre, no? No, ara no me'n recordo.
0: Sembla que n'hi ha un que no hi és. Bueno,
1: podria ser.
0: Aquí hi ha un asterisc.
1: Ah, vale, sí, potser vale. M'ho havia de descarregar, però no me l'he descarregat.
0: Donc...

0: What if you don't?
1: Then you better fake it till you make it.
2: The Lincoln lawyer, that what they call you?
1: Some do, yes.
2: Why?
1: They work out of my car.
2: But that's not why you're here. Jerry Vincent left you his practice, including the Trevor Elliott trial.
1: It's that guy who killed his wife and her boyfriend.
2: Allegedly.
3: You checked out well. High performing trial lawyer, much better than Jerry, until you went off the deep end.
4: You took off in the dead.
5: Do you think Dad's okay?
2: Don't worry about him too, honey.
1: Want our family back.
5: Can we just take it one step at a time? Yeah.
6: Someone's been following you.
7: You're at risk, counselor. And then somebody thinks you know something. So what is it?
8: Where are you going?
1: I think better on the road. Let's say you need a little
8: protection. There's something really weird going on here.
1: I'm missing something.
9: Don't ask questions you don't want answers to.
6: You need this just as much as I do. This is your one shot.
10: Estic totalment d'acord, eh?
11: Bueno, és que és entretinguda, a més
10: sí,
11: a més...
10: però és bonica, també.
11: Passen moltes coses, sí. Hi ha drama, hi ha humor...
10: Hi ha amor.
11: Hi ha amor, hi ha feina, hi ha tensió... Està bé, és que és una sèrie bastant completa, és entretinguda, l'Abogado del Lincoln. És que sí, és entretinguda, no hi ha més. Crec que és la millor manera de definir-la, és una sèrie entretinguda. Netflix.
10: Sí, sí.
11: Però molt bé, crec que ja són quatre les temporades que tenen. A més, no està acabada perquè encara va quedar molt obert tot plegat. I crec que són quatre, com deia, de temporades. Però em sembla que és una bona sèrie per enganxar-te al setembre.
10: Sí, sí, sí, estic d'acord. Ivan, tu has triat també Severance.
12: Their work will be remembered as one of the greatest moments of this planet.
13: Mr. Scout, I know you're still weighing whether to return to Lumen. But the mark I've come to know is happy.
14: Hello, is anyone there? Is the board on? It's Marquez from Akron.
13: What you all did was one of the most painful moments in the history of this company.
15: What the hell?
13: But the four of you have become known as the face of Severance Reform.
16: Okay, so we're not in trouble?
14: I don't think so. Milchick said we're famous.
16: All of us equally, or one of us is like the star?
17: Now if you feel that you can't go on.
16: So what the hell did you guys see up there?
18: It's not our world up there. And your
10: life is filled with much confusion. Tu diràs.
19: Doncs Severance, sèrie, evidentment, passada en un lloc de feina, vale? Fins aquí bé. Però no és una comèdia ni és totalment rutinària, tot el contrari. És una sèrie que, en la meva opinió, o com a reflexió que jo faig, tu saps quan estàs molt cansada de la teva feina o estàs en plena depressió postvacacional o et passa, jo què sé, estàs cremat per X o per Y, en una
10: sí,
19: època de la vida de vegades estàs cremat.
10: Sí, sí.
19: I dius aquesta afirmació, que dius, uf, quina merda de feina. Pues això no te passarà en comparació amb el que li passa als protagonistes d'aquesta sèrie, que bàsicament porten un xip al cervell que separa totalment la seva vida laboral de la seva vida personal. Per tant, el teu jo de fora no sap el que fas a la feina i el teu jo de la feina no sap que hi ha més enllà de les portes de l'oficina. Bueno, aquí hi ha una crítica molt gran al capitalisme, les grans corporacions i el que fan amb els treballadors, si vols mirar de manera subjectiva, però és que a més el que passa a aquesta sèrie està molt i molt bé. No és que no vull fer res més d'espoilers, us he explicat una miqueta del pilot, però ja està, no vull explicar més, perquè...
10: Vale.
19: Però és una sèrie amb un lloc de feina, a més amb una oficina. Si treballeu en una oficina davant d'un ordinador,
10: sí,
19: us podeu sentir una mica identificats amb això.
10: Vale, no, està bé.
19: Capítols molt llargs, això sí, Si teniu poc temps, però és una hora cada capítol,
10: Mal.
19: I l'últim crec que era una hora i mitja. Vull dir que...
10: Això és una pel·li.
11: Bueno, jo vaig fer...
19: Sí, però està molt... I a mi m'agraden aquestes...
11: Jo vaig fer aquella queixa pública.
10: Sí.
11: Mira.
10: Sí.
19: Que acabo de dir, que s'esplaïn bé. M'agrada que s'esplaïn bé.
11: Se'm va criticar, després vaig dir que el capítol estava molt bé.
19: Ah,
11: però... capítols de 50 minutets, n'hi ha que no són tan llargs, però...
19: És que no sé per què els recordo que eren una hora clavats. No, era eufòria els que eren una hora clavats tots.
11: De fet, Severance no la caracteritzaria jo com una sèrie de capítols de llarga durada, bàsicament perquè si no, no hagués alimentat que l'últim capítol no tenia sentit que durés una hora i mitja.
19: És veritat, sobre 45-50.

0: fins i tot n'hi ha que duren menys que de 40 minuts.
1: Sí, ni algun de la... Sí, és veritat, algun de l'última temporada sí.
2: Molt bé.
0: Però l'últim, sortint del seu modus operandi...
1: Mira, el que està basat en la boja aquella que se'n va al seu poble.
0: Però, aquella està molt bé de capítol, sí. Però és que l'últim capítol és molt bo, de la segona temporada.
2: Molt bé.
0: Estic d'acord amb jo l'havia pensat, però massa curta en aquest sentit en temps de en capítols que hi ha.
1: Sí, perquè què són? 8 que...
0: Això a l'octubre ja
1: es buscarà. 10 a la primera i 10 a la segona?
0: Sí, 10, o 9 o 10, me sembla que són.
1: Sí.
2: Molt bé. Molt bé, doncs una altra sèrie que he triat, que aquesta sí que és super llarga, són 10 temporades i és Blacklist.
3: When all this began, I was such a different person. It's quite a story. Just say goodbye. When you love someone, you

0: the memories of you.
1: I'm not perfect.
0: Will only make me cry.
1: I love hats.
0: Just say goodbye.
1: See, that's why we got the insurance.
0: It's sad that you must go. Just say goodbye.
1: After 200 blacklisters, nothing you do surprises me anymore. Blacklisters want revenge. There's an end waiting for all of us.
0: Just say goodbye.
2: The Blacklist, the final season, February 26th on NBC.
3: És una sèrie, és molt llarga, és veritat que algun capítol dius, bueno, potser no caldria, però crec que és molt bona, i a més hi ha assassinats i això, que et permet també treure com una mica l'estrès i la mala llet i això.
4: Vale.
5: Gangsters, gangsters, pistoles, sí. Barrets.
4: Quina sèrie? Una mica la sinopsi de la sèrie.
3: És aquella assassí, és una assassí en sèrie, el podríem considerar, que contacte amb una policia, amb qui té un vincle, que la policia no sap, i l'assassí, diguéssim, ajuda la policia a resoldre molts casos d'altres gàngsters.
4: Perquè
3: assassins.
4: Entenc que col·labora amb ells aportant la ment de l'assassí al policia. No?
3: No.
4: Ah, no?
3: Ell té una llista amb gàngsters que són casos oberts per la policia, que la policia no ha pogut resoldre. I ell, per la vinculació que té amb una de les policies, que la policia no sap, l'ajude a resoldre aquests casos.
4: En pla detectir Conan una mica així o què?
3: Però només... amb ella, o sigui, la condició és que ella ha de portar els casos i que l'únic contacte que té amb la policia és ella.
4: Són una mica Dexter? Sóc l'únic o no?
3: No sé, no he vist Dexter.
4: Persona vinculada a la policia que s'encarregue perquè... dels assassins en sèrie.
5: No, me sonaria més al Mentalista, per exemple, que a Dexter.
4: Sí.
5: Per exemple.
3: No sé, no he vist cap de les.
4: Ara el tema d'ajudar l'ombra, no?, a la detectiu.
5: Sí.
3: Bueno, però pensa que l'ajude perquè ja li va bé.
4: Bueno, clar, que si no el pillen amb ell, no?
5: És a dir, el fet de que hi hagi un extern ajudant la policia, a mi me sona més a El Mentalista o a Kassel,
4: sí,
5: que són figures externes a la policia que col·laboren amb elles pels motius que siguin, siguis un escriptor, siguis un mentalista o siguis un delinqüent, per així dir-ho, que a Dexter.
3: Sí, sí.
5: Dexter treballa a la policia perquè és la seva feina.
4: Va treballar en el seu moment. Ara està fent voltes per Nova York.
5: A l'inici de la sèrie.
4: Ara treballa d'Uber.
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Carai. Sergi, tu també...
5: Quantes ens en queden? Vull dir, de temps.
3: Uns 10 minuts.
5: 10 minuts, per tant, un parell, no?
4: Podem fer un parell de desfer.
5: Sí. Doncs ens anem a una de les millors sèries de la història, que és Ted Lasso.
3: Ah, vale.
6: Macho, ¿eres tú?
7: Pues sí, soy yo.
6: Guay, entrenador de fútbol. Macho, eres una leyenda por una payasada. Se te ha ido la olla, te van a arrancar la piel.
8: El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El Club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
9: Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
10: ¡Oh! Sé que el Club de Fútbol Richmond lo dará todo, ganen o pierdan.
11: O empaten.
10: Cierto.
11: Que hay empates.
12: ¡No sabes lo que haces! ¡No sabes lo que haces!
10: ¿Lo has visto? Ese debe de ser de Inglaterra.
11: Gales.
10: ¿Es otro país?
11: Sí, no.
10: ¿Cuántos países hay en este país?
11: Cuatro.
13: Os guste o no, el club cambia su forma de proceder. A partir de ahora, se hará a la manera de Lasso.
10: ¡Este coche tiene un volante invisible!
9: Está siendo...
5: Bueno, se n'ha parlat moltes vegades, entrenador de futbol americà, que el fitxa un equip de futbol a Anglaterra perquè és exitós a Amèrica i per canviar una miqueta el tarannà del seu equip, que és un equip que ha canviat de presidència i que té molts problemes. A més, a l'agost van estrenar la quarta temporada. I és que és una sèrie... És a dir, la gent que diu jo no miro el Nacho perquè és de futbol, aquesta barrera l'ha de trencar, perquè conec a una persona molt propera a mi que el futbol no li agrada i li agrada molt Ted Lasso i li agrada molt Ted Lasso i l'ha vist sola Ted Lasso,
3: ah, sí?
5: Arran de que havíem de veure la quarta temporada junts.
4: I a més,
5: de la manera... I és una sèrie que el futbol... Evidentment, ella hi ha coses, comentaris, picades d'ullet al futbol que no entén, però no passa res perquè... El nucli dur de la sèrie sí que s'entén i és una sèrie que és divertida però jo també li deia a ella, és divertida, però crec que es va convertint en una sèrie cada cop un punt més dramàtica que divertida. Dramàtica, bueno, en el bon sentit de la paraula, més emotiva que altres coses. I tots els personatges, d'alguna manera o altra, te captiven una miqueta. Per està tant, molt bé, la recomano molt.
4: Com a aquí dos persones, no te diré antifutbolístiques, però molt sí, allunyades, però molt allunyades d'aquest univers.
5: Pots arribar a dir antifutbolistes fins i tot.
4: Bueno, és que tampoc és que tingui res en contra del futbol, senzillament no em cride en absolut.
5: I no passa res.
4: Dit això, ens recomanes aquesta sèrie a mi, la Judit, per exemple?
5: Absolutament.
4: Sí?
5: I tant. És que, però jo aquesta sèrie la recomanaria a tothom.
4: Vols que fem un compte de prova d'Apple TV i el compartim per mirar-la?
5: La recomano molt. Primera temporada, format una mica més minutatge minissèrie, 25-30. A partir de la segona ja es converteix en una sèrie normal. I dura 40, 45, 50. Va augmentant el minutatge de cada capítol. Per això també dic que és una sèrie que es dramatitza una miqueta.
3: Mm-hmm. Molt bé, Ivan.
4: Jo et diré... Ai, ara és que no ho sé, eh? Va, comencem per Frasier.

0: A veure, perquè això...
1: Jo, a veure, Judit...
0: Perdó, perdó.
1: Fem una sèrie per la seva sintonia.
0: No seré jo qui ho faci.
1: Frasier. Jo he triat una mica Frasier, bàsicament, pel mateix motiu que tu has triat Friends. Comèdia de situació. Ben llargueta. Còmoda per mirar un capítol cada dia. Uh-huh. Divertida. Un clàssic de la televisió que, si no heu vist, ja esteu trigant en veure. Uh-huh. Que, de fet, és més llarga que Friends, perquè té 12 temporades, aquesta.
0: Déu-n'hi-do.
1: Res, és que no puc dir... O sigui, sèrie divertida, personatges una mica... esbojarrats, uh-huh, passats de voltes, no? Es podria dir, però ja t'he dit. Sèrie molt passable, molt divertida, per veure un capítolet cada dia, allò sopant, no? Uh-huh. Com tu deies. Pues eso.
0: Sí, sí, perfecte. No, me sembla bé. L'última sèrie meva és la millor sèrie feminista que s'ha fet fins ara, que és The Fall.

0: brought in by the Metropolitan Police to lead a review into the investigation of the murder of Alice Munro.
1: We've had our share of murders in Belfast, but never anything like this.
2: Love you.
3: Love you, Daddy.
1: No one here has the experience she has.
4: Welcome to Belfast. Killer is out there somewhere, and we have nothing at all.
0: Two professional women killed in their own homes by strangulation.
5: You make sure nobody gets in the house. Keep those people back, okay?
0: She has a high level of chorionic gonorrhea.
6: Sèrie protagonitzada per Gillian Anderson. Crec que ja l'he destacat moltíssimes vegades. El tractament que fa interseccional del feminisme, crec que és una de les millors sèries que ho ha aconseguit. Fa anys que es va fer i crec que és la primera que desmonta aquest... feminisme liberal i de que només pots estar empoderada si ets molt forta i no trinques mai, i crec que és molt bona sèrie, a part que també ell, que és el que feia 50 sombres de Grey, crec que s'aconsegueix treure una mica a nivell interpretatiu aquest paper.
7: Jamie Dornan.
6: I també ho fa molt bé, la veritat. És molt, molt bona sèrie. Crec per això que la van treure ja de Netflix. Per tant, no sé on està.
8: Bueno, a veure, com has dit que... Com es diu?
6: The
8: has
6: Fall.
8: Dit? The Fall, eh? Jo ara mateix ho busco.
6: Molt bé. En castellà l'han traduït com La Caza. Sergi.
7: Mira, doncs ja que parles de Gillian Anderson, i ja que no he tocat cap institut ni centre educatiu, als quals aprofito tots els profes a acompanyar-nos en el sentiment en aquesta dura etapa de la seva vida, Sex Education.
6: Molt bé.

0: Well, this is different.
1: Some days it don't come easy. Ooh. And some days it don't come hard. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. And some nights I'll
0: call in. And tell me your problems.
2: A veure.
3: I a partir de Sex Education, ja ho sabem, institut, on a més, bueno, el protagonista, la seva mare és...
2: sexòloga.
3: Sí, sexòloga. Ella, a més, veu que també pot ajudar d'alguna manera, sí, tot i que no té una experiència personal dins del món de la sexualitat. Però, clar, ha mamat sexualitat i bon fer en aquest sentit, doncs veu que l'institut pot donar molts consells i s'acaba sent important en aquest aspecte. També hi ha moltes relacions personals dins d'aquest institut, però crec que ho tracta d'una forma tot tan elegant i tan bonica. No és barroer, no és brut, no és com d'altres sèries, que és absolutament respectable com també ho tracten. I a partir d'aquí, de Sex Education, que m'ho deia arriba mentre sonava el tràiler, no l'he posada perquè no l'he vista, però aquí podem incloure doncs, Colegio Abbott i qualsevol altra sèrie que passi en una escola o en un institut, perquè...
4: Eufòria, per exemple, no?
3: Sí, però crec que té un tarannà diferent.
4: Sí, no feia, feia broma, no ha... perquè no recomanaré que...
3: És a dir, per exemple, Elite no la recomanaré per Hora el setembre.
4: Correcte.
3: Per exemple, no. Però crec que Colegio Abbott i Sex Education es poden recomanar pels professors i pels alumnes.
4: Jo sento parlar tan bé de Colegio Abbott que algun dia...
3: És... salvant molt les distàncies, pels dos capítols que he vist, doncs, The Office...
4: A una escola, es veia venir,
2: Mm-hmm. Molt bé, Ivan, sense tràiler, perquè no ens doni temps.
4: Vinga, va, pues jo destaco The White Lotus,
2: vale,
4: per una raó completament diferent a la que he destacat unes altres. Perquè potser arribem al setembre i, escolta, tenim més ganes de veure platgeta, de la calor, del banyador, de la piscina, de totes aquestes coses.
3: En absolut.
4: No, eh? I The White Lotus és una sèrie... per treure-us les ganes una mica d'això, perquè totes tenen lloc en un resort, amb platgeta, amb totes aquestes coses, amb bé de calor, bé de temps i tot això, però tots els seus personatges són gent rica i molt excèntrica.
3: On tu, oient que n'estàs escoltant, mai podràs...
4: Correcte, per tant, potser serveix...
3: Igual que nosaltres tres.
4: Potser serveix per treure't precisament aquestes ganes de dir, o enganyar-te una mica, fer-te l'autoengany i dir, ostres, que guai, estaria...
3: Està en un
4: resort a la Polinèsia.
3: Com molaria estar allí.
4: Però mira la gent tan rara que hi ha en aquest hotel. Correcte. Per tant, també. Potser millor me quedo a Lleida, no?
3: Ja estàs bé posant-te el despertador quarts de set.
4: Exacte.
2: Molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
4: Adéu.
2: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: 9 minuts i arribarem a la 1 del migdia. Després de Womack and Womack i el Teardrops, arriba Karol G, és la matadora.

0: Tania ben a prop.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Música i ritme per arribar ja al butlletí de la una del migdia a les notícies i a la continuació de la nostra programació, Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Te'n recordes aquesta? Salutacions de Toni Guerrero, en sales 8 del matí, fent-vos costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aplica l'indult concedit pel govern espanyol a l'Europa a Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen avui per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP ja han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.686 correspondrien a Catalunya. I l'Audiència Nacional ha mostrat el seu absolut suport a la jutgessa Maria Tardón, que investiga l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal defensa que la magistrada no ha interferit en la seguretat nacional, sinó que ha actuat per preservar l'interès general després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es queixés que la jutgessa impedís a la policia informar del ministeri. I els serveis mínims de la vaga educativa del 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga, recordem, està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i també COS. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 33 anys, presumptament relacionada amb la mort d'un nadó trobat aquest dimecres al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. L'arrestada és la mare de l'infant. El cos va ser localitzat dins d'una bossa de plàstic al replà d'un edifici i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes de la mort. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. També distribuïen cocaïna, tusi i medicaments per la disfunció erèctil.
0: Notícies en xarxa.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts a aquesta edició del Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal en aquest matí de divendres a les portes del cap de setmana. L'Empordà rebrà més exemplars d'ibis guiats per un ultralleuger per reforçar el projecte de reintroducció. El Consell Comarcal no pot assumir el transport dels alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres. Un ciclista mor en un accident a la Nacional 260 a Cabanelles. Acaben sense acord les reunions entre USTEC, la CGT i Educació. La vaga del primer dia de classe a Catalunya continua vigent. Els temporers de la Poma de l'Alt Empordà tenen problemes per trobar on dormir. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. Comencem, però, per la vaga de mestres, que preocupa molt a les famílies. La vaga del professorat, prevista per dimarts vinent, dia 8 del matí, es manté després de les reunions d'aquest dijous entre el Departament d'Educació, USTEC i la CGT, que acabin-s'hi sense cap acord. La consellera d'Educació, Núria Niubó, s'ha reunit amb aquests dos sindicats que van rebutjar l'acord assolit amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària. USTEC i la CGT reclamen reobrir les negociacions i han fet una crida als docents a participar massivament a la vaga. Els sindicats consideren que els acords assolits el curs passat inclouen avenços positius, com el complement salarial de 700 euros per al conjunt de docents, però asseguren que són insuficients. USTEC reclama, entre altres mesures, avançar cap al 6% del producte interior brut destinat a educació, accelerar la reducció de ràtios, reforçar els recursos per l'educació inclusiva i millorar la climatització dels centres. També demana una clàusula salarial vinculada a l'IPC i blindar el català com a llengua vehicular. A la reunió aquest dijous també hi han participat l'Assemblea Educativa de Catalunya, integrada per representants de les assemblees dels centres educatius. USTEC assegura que el conflicte continua obert i adverteix que les mobilitzacions podrien allargar-se durant el curs. De fet, més de 1.300 escoles i instituts públics ja s'han afegit a la campanya per no fer sortides ni colònies. Des del govern, en canvi, insisteixen que el període de negociació ja ha finalitzat. Un ciclista de 68 anys ha mort aquest 3 de setembre al matí, atropellat per una furgoneta a la Nacional 260 al terme municipal de Cabanelles. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït al punt quilomètric 50,4 i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 7:47 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, una furgoneta ha embestit dos ciclistes que circulaven per aquest tram de la Nacional 260. A conseqüència de l'impacte i la porció caiguda, un dels ciclistes ha resultat ferit greu. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari on finalment ha mort a conseqüència de les ferides. Es tracta de JRB, un home de 68 anys i veí de Cornellà del Terri.
2: Els alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres començaran el curs aquest setembre escolaritzats temporalment fora del centre. La mesura arriba després de l'esfondrament parcial de la coberta del gimnàs, que es va produir el passat 30 de juliol. Un acord publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya confirma que l'edifici principal no pot acollir amb normalitat l'activitat lectiva perquè no es poden garantir les condicions de seguretat. Els alumnes d'I3 i 4 són l'excepció. Es podran quedar a l'edifici annex de l'escola, que no va quedar afectat. La resta d'alumnes seran distribuïts en altres centres educatius de Figueres. Hi haurà transport escolar extraordinari per facilitar els desplaçaments. El servei l'assumirà directament el Departament d'Educació, perquè el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha comunicat que no té temps material per posar-lo en funcionament abans de l'inici del curs. La reubicació serà temporal mentre es resol la situació de l'escola Salvador Dalí.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La població d'ibis ermitans a Catalunya continuarà creixent. Amb el final de l'estiu, moltes aus migren cap a les zones on passaran l'hivern, però els ibis ermitans reintroduïts a Europa necessiten ajuda per aprendre aquesta ruta. Per això, el projecte austríac Waldrap Team utilitza un sistema de migració assistida. Els exemplars joves segueixen un avió

0: ultra lleuger pilotat pels seus cuidadors i així aprenen el recorregut. Aquest any la ruta tornarà a passar per l'Alt Empordà. Els ultralleugers aterraran a l'Aeroclub d'Ordis, però aquesta vegada l'escala tindrà una conseqüència important per Catalunya. 15 dels ibis que participaran en la migració es quedaran al recinte Torre Murnau i s'incorporaran al projecte de conservació de la Fundació Alive i la Generalitat. L'objectiu és reforçar el nucli que ja s'ha establert als aiguamolls de l'Empordà. Els primers exemplars que hi van arribar fa uns mesos ja volen amb llibertat després d'un llarg període d'adaptació. La mortalitat de moment ha estat baixa i la majoria continuen vius. Ara el gran objectiu és que aquests ibis ermitans s'adaptin definitivament al territori i algun dia arribin a criar als aiguamolls de l'Empordà.
1: Amb l'inici de la collita de la poma, centenars de treballadors temporers arriben a l'Alt Empordà, però alguns es troben amb un problema afegit. No tenen on dormir. Els serveis socials detecten cada temporada persones que passen la nit al carrer dins de vehicles en construccions precàries o en habitatges sobreocupats. Sant Pere Pescador és un dels punts on aquesta situació es fa més evident, tot i que també afecta altres municipis productors de poma com l'Armentera. El Consell Comarcal denuncia que algunes empreses no compleixen l'obligació de facilitar allotjament als temporers que venen de més de 75 quilòmetres de distància. El tècnic del Servei d'Atenció al Sensellarisme, Dani Sánchez, assegura que estem cobrint amb diner públic la responsabilitat que és de l'empresa privada. Per donar una resposta a aquestes situacions, la Creu Roja ha activat a Sant Pere Pescador un dispositiu de dutxes, bugaderia i taquilles per als temporers i persones vulnerables. El servei funciona des de l'any 2020 i actualment també actua com a porta d'entrada als serveis d'atenció social.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Bon dia, una situació que hem d'esmentar que serà ben calorosa les properes jornades a la demarcació de Girona. I de fet, avui puja més la temperatura que no pas ahir i demà dissabte més que avui. Estarem parlant de moltes temperatures a la tarda, que consti, que es mouran entre els 34 i 38 graus. Avui on més calor farà serà cap al Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa, també al Gironès, i a l'interior de l'Empordà, sobretot l'Alt Empordà. Aquí tindrem aquest fort de 37-38 graus, o també a ciutats, per exemple, com Girona. Tot plegat amb nits agradables, una mica més fresquetes a les valls pirinenques, però no partir de coets, i amb pocs núvols. Avui el cel estarà més aviat destapat, 4 núvolets prims. En vista demà, alguna nuvolada sí que creixerà amb una mica més de força a la Cerdanya del Ripollès, i el diumenge el dia estarà un palet més emblanquinat, però sense pluja. Diumenge, amb calor extrema, però una mica menys que el dissabte.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bé, cap de setmana de platja, piscina, eh? Aquesta calor, que podem fer? Si no estàs a l'aigua, estàs a l'aire condicionat. Anem als titulars que hem destacat. L'Empordà rebrà més exemplars d'ibis guiats per un ultralleuger per reforçar el projecte de reintroducció. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà no pot assumir el transport dels alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres. Un ciclista mor en un accident a la Nacional 260 a Cabanelles. Acaben sense acord les reunions entre USTEC, la CGT i Educació. La vaga del primer dia de classe del dia 8 a Catalunya continua vigent. Els temporers de la Poma de l'Alt Empordà tenen problemes per trobar on dormir. Gràcies per la seva atenció. Recordin que aleshores en punt hi ha més dades dels companys de la xarxa de comunicació local. Bon cap de setmana.
2: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
5: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

a Vilafant donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre al Centre Cívic Les Mèlies a Les Forques des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant el dilluns 14 de setembre al Centre Cívic Les Forques de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem!

Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
0: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
3: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
0: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
3: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
3: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
5: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut, i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran, que ja està augmentant, que utilitzen l'IDCAT mòbil.
3: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
0: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
3: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponce o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
0: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i en general cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols. El diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig, i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellvé, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
8: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
0: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
8: Doncs en aquesta reforma Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF que passaria del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
0: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
9: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años, y por tanto exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
0: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
11: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
10: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
11: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartidos esa capacidad de volumen en el resto.
10: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvadó.
0: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: La xarxa de comunicació local.
12: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
14: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
13: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
13: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a tres vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Servei Català de la Salut.
5: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. No deixarem a ningú enrere.
16: La coordinadora d'usuaris de la sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
17: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
16: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
0: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
18: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
19: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament, decretat 2 dies de dol oficial, i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
18: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
0: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
3: Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per 2 menors la matinada de dimarts quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
20: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i l'emboscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, 3 bengales de colors blaugrana, perquè ell era del Barça, i una traca final en el seu record.
0: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afeblir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
3: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
21: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen, doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
22: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment, doncs, per el Ripollès, és especialment per la ciutat de Ripoll.
3: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
2: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i a més eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també encantaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
0: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dient que està previst que els desocupin. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
7: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'hi ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
6: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
3: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen TEC, CGT, la Intersindical i la COS.
0: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
3: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
0: Moment per la cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
24: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
23: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
0: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
25: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició on demà pel matí a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
4: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc del joc sol, sinó per, bueno, per lo que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post, pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Hark ja i poder sumar 3 punts.
25: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:45 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
8: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre, pues, bueno, és important guanyar perquè, bueno, dona moral a l'equip, però, bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
25: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la Nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
9: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los amb contundència.
25: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge, i en directe a Lleida Televisió i la xarxa Més, Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen 2 partits de nivell ACB en directe a la xarxa, a la 1 del migdia Penya Ulm i a 6:45 de la tarda Quitxanes Manresa i Lerna Lleida.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Aixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
3: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con coquería.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: Y Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
4: ¿Qué cojones están pasando?
6: Puntal 4 para 0, que los FedEx vayan a la furgoneta y la revisen.
2: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
7: Així que ho compartiu tot?
8: Compartim el treball i els sofrits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden en les nostres vides.
2: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
9: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
2: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig a les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
1: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
4: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
5: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
1: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
4: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
1: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
4: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
6: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut, i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran, que ja està augmentant, que utilitzen l'IDCAT mòbil.
4: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
1: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari.
4: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pònsia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
1: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
1: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui, també el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i en general cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols. El diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic, només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la comunitat de Madrid, també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantida la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de...

0: 24 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
1: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
0: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
2: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcadi Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
0: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
3: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
4: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
5: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
6: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años, y por tanto exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
4: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
2: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
7: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
8: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, la sacó una resolución el consorcio donde del SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
7: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat al grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
8: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
7: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
3: Notícies en xarxa.
2: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, encausats pel procés, i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
4: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
2: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
4: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llança més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
10: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
9: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
11: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
9: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
13: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
12: La coordinadora d'usuaris de la sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabater és la vicepresidenta.
14: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
12: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
2: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat 1 minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
15: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
16: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament, decretat 2 dies de dol oficial, i aquesta tarda a les 7 de la tarda 1 minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
15: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
2: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
4: Els Mossos van detenir ahir la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
4: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
2: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
17: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
18: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i per tant la gent havia d'esperar següents autobusos i per tant aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
17: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la Universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
2: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
19: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials dels ibers i de romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
20: Unes 3 sitges. En surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
19: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
2: I és moment per a la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de mig milió d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
21: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
1: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de sang i estrenant Bons i dolents, amb Joel Joan al capdavant.
2: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
22: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
23: Ha estat una decisió que l'empresa, només veient les fotos d'Instagram, hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
22: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mig estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: estrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi, avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides. Supongo que no lo he pensado
0: bien, pero mañana seremos noticia de TV. Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui, Sara Monfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc pel joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues va ser complicat, però ens refem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esports Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Quitzenàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El nou Quitzenàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip vegenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química. Com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som dos jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient al vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estaf, del que ens demanen, i quan això no s'assoleix, doncs surt el següent. I la veritat que doncs, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Quitzenàs Manresa serà aquest mateix diumenge a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la una del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet amb els vots a Catalunya, Illes Canàries i el govern espanyol i el rebuig a les autonomies governades del PP, per cert, amb l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per les autonomies. No té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. La consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell s'ha mostrat satisfeta i ha convidat els grups parlamentaris a fer-hi aportacions durant la tramitació.
3: Per nosaltres avui inicia un camí important, perquè ara doncs l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats, on aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí, però avui nosaltres estem molt satisfets.
2: Canviem de tema. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
2: Protecció Civil es planteja enviar un S-alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix a l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant de risc d'inundacions a les portes, per cert, d'una tardor amb previsió de fortes tempestes. A l'àmbit judicial, la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, ha demanat la seva lliure absolució en el cas per la càtedra de la Universitat Complutense de Madrid. Ha dirigit un escrit al jutjat i nega cap enriquiment ni cap actuació clandestina o al marge de la universitat. Demana les costes a l'acusació particular i a la mateixa universitat per l'actuació processal temerària, diu l'escrit. Subratlla que la dona de Pedro Sánchez mai va gestionar els fons de la càtedra en qüestió ni es va apropiar de la plataforma. I el Correfoc de Barcelona estrena enguany una nova porta de l'infern durant les festes de la Mercè, una gran estructura escènica concebuda per Daniel Esteban, que ocuparà tot l'ample del Passeig de Gràcia, 14 metres d'amplada i 17 d'alçada. Es podrà veure el 26 de setembre.
5: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
6: And now for my next number, I'd like to return to

0: Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a la història de la música dance i a Hot Dance 80. A la història de la música dance avui la protagonista serà Jasmine Evans, que va néixer el 19 de maig de 1960. És una cantant de pop britànica i al número 1 de la Billboard escoltarem un tema de Wham, Wake Me Up Before You Go Go. I després del programa doncs escoltarem veus femenines.

i moltes més històries que us anirem presentant mica en mica. Això és la història de la música dance. Com hem dit a la introducció, avui la protagonista a la història de la música dance és Jasmine Evans, que va néixer el 19 de maig de 1960 a Anglaterra, exactament a Chiffons Bush, Londres. De pare jamaicà i mare britànica, va assistir a l'escola Holland Park, on va destacar en esports, incloent els 400 metres llisos. També fou membre de la selecció anglesa de voleibol sub-19. Després d'una etapa com a model de passarel·la, va aconseguir grans èxits a clubs després de gravar amb el grup de Blitz el 1983. El seu primer èxit comercial, però, va arribar a començaments del 1988, quan va cantar amb la formació Cool Cat una cançó anomenada Doctor in the House.

Aquest single a l'estiu del 1988 va estar al capdamunt de la llista de senzills del Regne Unit durant 5 setmanes. El seu següent àlbum, Stand Up For Your Love Rights, fou un altre gran èxit, número 2 al Regne Unit.

Des d'aquell moment tan sols ha gravat esporàdicament un segon àlbum de Big Life titulat Revolutions of Love. Estava previst pel 1990 després del senzill Treat My Good, que va aconseguir el número 20 al Regne Unit. Però l'àlbum es va arxivar quan Jazz va decidir separar-se del segell discogràfic.

va tornar al top 40 el 1993, interpretat amb Ashford, el single How Long.

va continuar llançant senzills al llarg de la dècada dels 90, incloent una versió d'una cançó dels Jackson 5, Never Can Say Goodbye.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors. Ara, en aquests moments, estem a Buenos Aires, Argentina, on aquest intèrpret, Remix Odó, va néixer el 29 d'octubre del 79 a Buenos Aires. Ell es diu Jonathan Douglas Baberman i se'l coneix sota el pseudònim de Ladies on Mars. I ha fet produccions importants com aquesta que estem escoltant. És una cançó de la reina de les discos, la Donna Summer. Oh, Billy, please. Ara, si parlem de la Donna Summer, és una dona de radio.

una reina de les pistes de ball potentíssima. Llàstima que fa molts anys que ens va deixar. Però mercès a la seva música escoltarem grans èxits tota la vida. I de la música de Donna Summer anem a escoltar una dona que també va triomfar. És la Katrina and the Waves. Diu que te quiero.

Catherine and the Webs fou una banda britànica de pop rock dels 80 i 90. El seu gran èxit va ser el Walking on the Sunshine. Però avui hem escoltat aquesta Que te quiero. El 1997 varen guanyar el Festival d'Eurovisió representant el Regne Unit.

Trigger and the Waves. Els hem tingut avui presents a Hot Dance 80. Escoltem un èxit de Silver Pozzoli, Harm Dream, al voltant del meu somni. I després escoltarem la versió que va fer en Ryan Paris, el cantant de La Dolce Vita.

Escolta l'Italo Dance de la mà del Fabio Rosselli, el conegut per Ryan Paris. Hard Dream. El teu programa, Hot Dance.

rocker que es va fer famós amb la seva Dolce Vita, ens ha presentat aquest Midley amb les cançons de Hard on My Dream i How Old Are You? I ara a la pista central de Hot Dance 80 amb Ivana Spagna i Call Me, una dona que va començar la seva carrera musical amb el duet italià Fan Fan.

Wake Me Up Before You Go Go, una cançó del duet anglès Wham, interpretada per George Michael. Fou publicada com a senzill del segon àlbum d'estudi de la banda, Make It Big, el 14 de maig de 1984 al Regne Unit. I a l'agost, als Estats Units, va ser número 1 a la llista Billboard Hot 100.

Des de la teva sintonia preferida estàs escoltant Hot Dance 80. Abans, quan hem fet la selecció de cançons cantades per jazz a la història de la música dance, ha sonat una cançó anomenada How Long. I el meu cap m'anava dient How Long, si això em sona

encara que es va interpretar àmpliament com una cançó sobre la infidelitat. De fet, fou composada pel cantant principal Paul Carrack, que va ser el cantant també de Mike and the Mechanics, la formació que va crear Mike Rutherford de Genesis. Doncs Paul Carrack va fer aquesta cançó al descobrir que el baixista Terry Tex Corner havia estat treballant en secret amb els Southern Brothers i Kiefer.

En un número de 1981 de la revista Smash Hits, Phil Collins va anomenar aquesta cançó com una de les seves 10 cançons favorites, descrivint-la com un senzill clàssic.

la música de Phil Collins i Philip Bailey, o Philip Bailey i Phil Collins, Easy Lover. Philip Bailey de la formació Earth, Wind and Fire, i Phil Collins, que va sortir de Genesis. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors.

Earth, Wind and Fire, un grup de Chicago que es va formar el 1970 per Maurice White. Però tal com hem dit abans, el Philip Bailey va formar part d'aquesta formació de funk. I anem acabant mica en mica Hot Dance 80 en l'edició d'avui, en l'edició 595, 595. Ens apropem perillosament al 6, al 600. I d'una formació de funky anem a escoltar una formació que a les seves cançons sortien a la Vuelta Ciclista Espanya.

Me estoy volviendo loco poco a poco és la música de la formació Azul y Negro. Hem escoltat Italo, hem escoltat Punky,

0: estem ficats en el tecno. Anem a escoltar històries d'amor en directe.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, admet que el nou model de finançament és insuficient, però infinitament millor, diu, que l'existent, i ha insistit a les comunitats autònomes a donar-hi suport. A Junqueras s'ha pronunciat així en una entrevista a La Sexta després de ser interpel·lat per la postura de Junts sobre el finançament. El Ministeri d'Hisenda, recordem-ho, les comunitats autònomes de règim comú, menys Madrid, que ha aprovat de boicotejar la trobada, han aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho han fet amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol i el rebuig de les autonomies governades pel PP.
3: Yo también lo considero insuficiente, pero considero que es infinitamente mejor que lo que hay en este momento y mi responsabilidad es intentar dar a la sociedad lo máximo que pueda darle en cada momento.
2: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. Recordem que ahir es van trobar les seves restes. I a Sant Adrià de Besòs estem pendents de saber quan passa a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina. Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins una bossa de plàstic en el replà d'un edifici d'aquest barri. I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per dos menors la matinada de dimarts quan tornava de festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però també ha tingut un component polític. La germana de Vilajosana ha assegurat el funeral que portarà el cas al Parlament i arribarà fins on calgui. Canviant de tema, el ple municipal de Mataró ha aprovat el pressupost perquè l'Ajuntament recompri el Corte Inglés als terrenys de Can Fàbregas i de Caralt. El consistori destinarà més de 14 milions d'euros del pressupost d'enguany. Tots els grups municipals han donat suport al finançament mentre la CUP s'ha abstingut en el text de l'acord de l'operació. L'Ajuntament veu l'aprovació com un pas decisiu per tancar un litigi que dura 15 anys amb el Corte Inglés pels terrenys de més de 9.000 metres quadrats. I un camió d'una empresa privada va xocar el 19 d'agost contra un monument de la Sardana, el que està situat a Montjuïc, i va mutilar el braç i el cap d'una de les figures, segons fonts municipals. Els responsables de l'empresa que feia una activitat en aquell àmbit van posar-se en contacte amb el districte immediatament i van assumir la responsabilitat i a més s'han compromès a assumir la despesa de la reparació.
1: Notícies en xarxa.
4: Saps aquest lloc on sempre tornes?
5: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
4: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
6: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
7: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de Cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. Opti punt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Hello, family, molt bones. Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, amb aquesta primera setmana del mes de setembre. I aquí estem per començar a repassar la llista del Top 30 de Vilafant FM per posar-nos al dia del món de la música, conèixer les novetats i, com no, gaudir de la millor música que es punxa actualment. Qui us parla? Aquí estarem vosaltres, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts. El ritme al 100%. I com sempre, com cada setmana, comencem per les novetats. Aquestes noves peces que volen formar part del Top 30.
1: Novetats de la setmana.
0: Es nota que s'ha acabat l'agost perquè tenim molt poquetes. Dues de prou importants. La primera, aquesta, Farruko. Madrid.

nova proposta de My Towers. I de les dues novetats a la peça musical que ens abandona, sí, perquè hi ha una de sola que ens abandona aquesta setmana aquí a la llista del Top 30, una que agafa els trastos i se'n va directament cap al carrer. Catorze setmanes a la llista, marxant des del 29, John Submit, Chainsmokers, All the Time.

0: Una bona proposta musical que fins i tot va arribar a la posició número 4. Ara ja mica en mica cada setmana de baixant i aquesta setmana ens diu adéu. I ara sí, ens anem a repassar la llista completa del 30 fins a l'1.
1: Número 30.
0: I en el 30 trobem una altra proposta de John Submit. Aquesta parla en companyia de Fate, el seu Chica 305.

0: Vinga, hem començat forts, eh? Hem començat amb aquesta proposta de John Submit i el seu Chica 305. Bé, ens acostem al 29.
1: Número 29.
0: Maisac, Nicky Jam, Con Amor. Quina tendresa.

0: Hey baby, estic enamorat. La proposta de Isaac John i com no, Nicky Jam. Em dèiem que porta 8 setmanes a la llista i que cau des del 23 fins a aquest 29.
1: Número 28.
0: En el 28, Becky G, el seu Automático. Novetat a la llista, nova entrada aquí al Top 30. It's new.

0: l'estiu a Ràdio Vilafant.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 27.
3: Vinga, som-hi, en el 27 la proposta és de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: más sabrosa.
1: Es mucho más sabrosa en La Graciosa, La Vida, la proposta de Quevedo i Elvis Crespo. Sonant, com dèiem, aquesta setmana ben col·locats, tinguent en compte que porten moltes setmanes fins al costat i que ens arribem directament al lloc número 27, 16 setmanes fins al costat. Ens anem cap un més en l'aire, ens ajuntem amb la música del lloc número 26.
2: Número 26.
1: És una proposta de Silver Panda, potser no et diu gaire cosa, però l'home del productor, Armin van Buuren, sí que et diu. I el títol, encara més, Enjoy the Silence.

0: Escolta una canya, aquest Enjoy the Silence de Silver Panda i Armin von Buuren, com dèiem, sonant aquesta setmana en lloc número 26 de la llista. Ens acostem en el 25.
1: Número 25.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Com dèiem, aquesta proposta sonant directament a la llista del top 30, lloc número 25, el Maradé. Ens anem fins al 24.
1: Número 24.
0: Ryan Castro, Maluma, Palaseca. Aquesta porta a la llista 18 setmanes. Déu-n'hi-do.

0: plou, plou, que plou. La peça musical de Maluma, Ryan Castro, Bala Seca. Com dèiem, situant-se aquesta setmana a la posició número 24. Cap al 23, a música de casa nostra.
1: Número 23.
0: Sutherland, tu-tu-tu-tu-tu, que aquesta setmana tu-tu baixen cap avall i es col·loquen en aquesta posició, vinguent directament des del lloc número 20.

0: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Gaudíem de la música que sonava de Citerran des del 23, doncs ens acollim en el 22, que et sembla?
3: Número 22.
2: I ho farem amb Shakira i el seu treball Dai Dai, en companyia de Burna Boy.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Let's go, Nenza! La proposta que va triomfar de Shakira i Burnaboy. Ens acompanyava directament des del lloc número 22 i ara ens hi posem una miqueta més seriosos amb el 21.
1: Número 21.
0: Més seriosos per què? Perquè arriba el Whisper de Joel.

0: Molt bon ritme, molt bon rotllo que porta aquesta cançó, el Whisper de Joel Curry, com dèiem, sonant en el lloc número 21, 4 setmanes a la llista, fent a costa i continua donant guerra.
1: Número 20.
0: Bé, ja hi som en el 20 i ho farem amb Mike Towers i el seu Bizarre.

0: migdia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio.
1: La teva ràdio. La teva ràdio, la teva música, la teva sintonia. I aquí des del Top 30 repassant la millor música del moment. Ara, en el 19.
2: Número 19.
1: Gordo, amb el seu Loco Loco, una que podria ser una de les moltes cançons que recordarem d'aquest estiu.

0: Ell mateix ho ha dit, I want you, Gordo, amb el seu Loco Loco, una de les cançons que, com dèiem, podria bé clarament fer-nos en recordar d'aquest estiu d'aquí un temps. Però continuem i ens acostem en el 18 de la llista del Top 30.
1: Número 18.
0: Aquesta porta dues setmanetes amb aquesta 3 a la llista i és el Zizi de Omar Kurz i Ozuna. Passi.

0: Aquest era el Zizi, la nova proposta d'Omar Cors i Ozuna. Com dèiem, de mica a mica remuntant, porta molt poquet a la llista. Aquesta és la seva tercera setmana i tenen ganes de triomfar el mateix que el lloc número 17.
1: Número 17.
0: Aquest potser és una mica més veterano, porta 10 setmanes a la llista. És la proposta de Tujamo.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Gaudien de Toham el seu My Mind, com deien, col·locant-se en el 17 de la llista.
2: Número 16.
1: Estiu 22, el Xiringo. Aquesta és altra proposta musical que també lluita per mantenir-se 7 setmanes a la llista.

0: El Xiringo, la peça d'estiu 22, que sona justament un per sota de la meitat de la llista. I arribem a aquesta posició, en el 15.
1: Número 15.
0: Aquí trobem la que va estar número 1 dues setmanes consecutives, que després va començar a baixar i aquesta setmana pues, torna a baixar una altra vegada. Es col·loca directament en aquesta posició número 15, baixem des del 13. És la peça de Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
1: La teva ràdio.
2: La teva ràdio, la teva sintonia, la teva música, repassant la llista del top 30, ja creuem la barrera de la primera horeta de programa i hem arribat al lloc número 15, ho tenim ben clavat això. I continuem, 14.
3: Número 14.
2: María Becerra, qué ganas tengo de ñam ñam comerte.

0: Això és el ritme de Maria Becerra. Que ganes de comer-te, com deien, creuant ja la barrera del 15, justament a la 14, i deixant pas en el 13.
1: Número 13.
0: De lejitos, Jay Weller.

0: Jay Weller i el seu De Lejitos a la llista del top 30. 13 setmanes fent-se costat i repeteix la posició número 13. Déu-n'hi-do, li va al número aquest. Ens anem en el 12.
1: Número 12.
0: I és Reels B, el Quien te ve.

0: ¿Quién t'ha vist i quién te ve? Les paraules de Royals B, com dèiem, des d'aquesta posició número 12. I continuem, i ens anem a l'11 a fer un golpito.
1: Número 11.
0: Nueva línia, Quevedo.

0: Vale.
1: Des de l'estudi número 1, des de Vilafant FM, repassant la llista del top 30 i arribem al 10.
2: Número 10.
1: La proposta de Jason Derulo, Mi Chico.

0: La veu de DJ Doga, Jason Derulo i en companyia de la Melody des del 10 de la llista del Top 30, Michiko, cinquena setmana en llista, al tanto pugen des del 18.
1: Número 9.
0: Omar Kurz, aquest també va pujant de mica en mica al seu nou track, s'anomena Coco.

0: Sube, súbela! Omar Cors, el seu Coco, des del nou de la llista, proposa que porta 14 setmanes lluitant i movent-se per al top 30.
1: Número 8.
0: J Balvin, Ryan Castro, una a la vegada.

0: La proposta sona des del lloc número 8, 15 setmanes a la llista i ens deixen al 7.
1: Número 7.
0: Aquesta sona fantàstica i al tanto, en tan sols amb 4 setmanes s'ha col·locat aquesta posició.

0: teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 6.

0: el Baifo la peça, la proposta del nou track d'un ritme que ens acompanya directament de mans d'aquest gran actualment de la música i que tots ben coneixeu, que és Quevedo. Sona directament des del lloc número 6 i ens anem en el 5.
1: Número 5.
0: Manuel Turizo, Elena Rose, La Setmana.

0: Todos los días, Manuel Turizo i Elena Rose, la setmana, quina marxa que porten a sobre. I ara ens anem fins a la posició número 4. Estem a punt de desvetllar qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 4.
0: Una de més, My Towers.

0: Un any més, la peça de My Towers, com dèiem, des del lloc número 4, i arriba el moment del 3.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 3.
0: Petito A.

0: Petitó, en la peça d'Ana Mena, Lola Índigo, que arriba fins al lloc número 3, 9 setmanes que ens acompanya, repeteix la mateixa posició que la setmana passada, però té ganes de lluitar per arribar, com a mínim, al lloc número 2. I parlant del 2, aquí el tenim.
1: Número 2.
0: També està Lola Índigo, però aquesta vegada en companyia del Lucho i el seu El Bachatón.

0: És el ritme, és la música, és el to del nostre número 2, Lucho, en companyia de Lola Indigo, el Bachatón. Aquesta porta 6 setmanes a la llista i ocupa el lloc número 2. I arriba el moment de conèixer qui és el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Hagel, Moving to the Sun.

0: sun. Moving to the sun, número de la llista, número del top 30, número 1 aquí a Vilafant FM. I ara és el moment de conèixer ràpidament les 10 primeres posicions de la llista, una ràpida repassada. Des del 10, Jason Derulo en companyia de Melody i el seu Mi Chico. Cinquena setmana en llista, pujant des del 18. Un mes en l'aire, en el lloc número 9, Omar Kurz amb el Coco, que de mica en mica es bovin forat. Ja ocupa aquesta posició número 9. Ara en 8, Jim Baldwin, Ryan Castro, un a la vez. 15 setmanes a la llista. Un pèl més en l'aire, una proposta musical que sona molt bé, que és de Nord, el seu Bulk to You, que pugen directament des del 19. En el 6, Quevedo, El Pacio. 3 setmanes a la llista amb aquesta, 4 remuntant des del 15. Manuel Turizo, Elena Rose, el seu La Semana, també pujant des del lloc número 7. En el 4, My Towers, una de més. En el lloc número 3, Ana Mena, Lola Índigo, Patito A. Pujant directament a aquesta posició número 3. En el 2, El Bachatón, Lola Índigo i Lucho. I el nostre número 1, el capdavanter, el que ocupa la posició més alta de totes, que està en un pedestal, és el mateix que fa 7 dies, Moving to the Sun, Hagel. Parlem ara de les noves incorporacions a la llista del Top 30.
1: Entra en llista.
0: Una única entrada en llista.
2: Número 28.
0: I es tracta de la Becky G.

0: Novetat a la llista, lloc número 28, aquest nou treball del nou Llarga Durada, que està carregat de duets de la Becky G, el seu Automático. I si entra la Becky G vol dir que algú marxa, esclar que sí, i algú que surt de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Després de 14 setmanes durant voltes amunt i avall, marxa John Submit i Chainsmokers.

0: Aquesta s'abandona després de 14 setmanes de sembades del lloc número 29. I ara parlem de les novetats, noves peces que volen incorporar-se al Top 30.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, primera novetat. Al tanto, Farruko parlant de Madrid.

Farruko, el seu nou track, Madrid. I com no, també tenim l'altre nou track de la setmana que sona molt bé. My Towers, Carita Feliz.

Aquesta és la nova de My Towers, el seu Carita Feliz. L'altra novetat de la setmana que espera les vostres votacions per a veure si forma part del top 30 o es queda amb un espagisme. Si todos fueran iguales y no es fácil pero mantenerse positivo es lo que vale. A veces no quiero saber de nadie. La proposta, la música, el ritme de My Towers i Farruko, dues novetats imponents a la llista del top 30. I família, amb això se'ns hi acaba el bacallà perquè ja hem de marxar.

Dues horetes, 120 minuts, repassant les 30 peces que conformen la llista del Top 30, les novetats i moltes més coses entremig. Tot això des d'aquí, des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, i aquí us parla en Lluís Guerrero. Tornem, com sempre, d'aquí 7 dies, perquè tenim tela de música que explicar-te, punxar-te, perquè gaudeixis. Perquè ja al setembre la cosa es normalitza, sembla que tothom torna de vacances i la cosa torna a riar. Fins a llavors, a passeu, família, a disfrutar del que queda d'estiu.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanyà, ha negat taxativament que el nou model de finançament aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera sigui un sistema a mida per a Catalunya, com han denunciat els consellers del PP. Segons Espanya, es tracta d'un model just i l'intent de boicot promogut per Madrid i el no de les comunitats del PP, posen de manifest que els populars són incapaços, diu, de consensuar una alternativa conjunta. Espanya ha recordat que ara el projecte la llei arribarà al Congrés, on es podrá seguir trabajando.
2: Esto es una etapa muy relevante, una etapa importantísima del proceso de elaboración de un nuevo modelo de financiación, pero ahora queda todavía el paso por el Consejo de Ministros y la llegada como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, y serán los grupos parlamentarios los que tengan la última palabra. Por lo tanto, el Gobierno de España ni debe ni puede imponer un modelo.
1: Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca i admet que el sindicat està preocupat per una possible desaparició.
3: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
1: L'empresa admet que el futur de la marca, més enllà del cicle de producció actual, es continua analitzant i que totes les opcions estan obertes. En un comunicat, l'automobilística recorda que és important distingir entre l'evolució futura de la marca SEAT i el futur de SEAT S.A. com a companyia darrere de SEAT i Cupra. L'incendi de vegetació que crema Cervera des de les 3 de la tarda ha quedat estabilitzat cap a un quart de 6. Segons els bombers, el cos d'emergències indica que es mantenen 14 dotacions terrestres destinades al costat del carrer Alzines, però que ja s'ha retirat l'helicòpter. I Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars. Amb aquests recursos ja programades, 188 actuacions a 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. I el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o El Gegant i afegeix noves produccions com El Panorama des del Pont o Les Filles.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ruta 66.
6: Benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Aquesta setmana us portem un monogràfic dedicat a la música country neotradicional. És un moviment que va començar a finals dels anys 80 i sobretot a la dècada dels 90. Aquest estil va néixer com una reacció davant de la poca força de la música country comercial. Un munt d'artistes van pujar al carro del neotradicionalisme. I avui escoltarem uns quants. Però abans de començar, la salutació d'en Marc de los Santos a les vies de so i d'aquest qui us parla, en Pitu.

George Strait és, sense cap mena dubte, l'artista que més ha fet per revifar la música country els darrers 40 anys, amb 29 àlbums d'estudi i més de 50 números 1. Un d'ells és aquest, Write This Down, del 99. Un altre dels grans, potser més conegut internacionalment, és Garth Brooks, que fins i tot va venir a actuar al Palau Sant Jordi de Barcelona als anys 90. Entre els seus hits hem triat un de l'any 91, Shameless.

Gone Country és una de les més conegudes d'Alan Jackson, un número 1 del 94. El cantant de Georgia és un altre dels artistes que més ha fet per revifar la country music al seu país, i amb una gran quantitat de videoclips per les cadenes de televisió. Ara ens anem a Texas amb el duet més important d'aquest gènere. Pels que us agrada la country, segur que sabeu que parlem de Brooks & Dunn, barreja de tradició i new country amb la veu metàl·lica de Ronnie Dunn, en aquest Red Dirt Road.

Western Skies, cançó del 92 que pertany a un dels artistes més veterans d'aquest moviment neotradicionalista dels 90. Chris LeDoux, cantautor, campió de rodeo professional i escultor. El polifacètic LeDoux va enregistrar 28 àlbums abans de morir l'any 2005 degut a un càncer. Un altre dels més coneguts cantautors country d'aquest moviment també és mort, però en aquest cas per problemes amb l'alcohol. Parlem de Keith Whitley. Abans de morir amb només 33 anys, ens va deixar èxits com aquest del 1989. I'm no stranger to the rain.

Hard Rock Bottom of Your Heart pertany a un dels grans de la història de la música americana, Randy Travis, cantant i actor de cinema amb més de 20 pel·lícules. Ell també va ser un dels impulsors, als anys 90, del neotradicionalisme. Continuem a Carolina del Nord amb un altre gran compositor del gènere country i també bluegrass i americana, amb un èxit del 2006. Parlem de Jim Lauderdale i el seu tema I Met Jesus in a Bar.

Aquesta setmana repassem una llista d'artistes que van col·laborar als anys 80 i 90 per revifar la música country. Entre ells, Doy Joachim. L'artista de Kentucky va revitalitzar el panorama incorporant una mica de rock and roll. I ara, un dels destacats de l'estat de Texas, Mark Chestnut. Fidel a l'estil tradicional des dels seus inicis als 80 i amb 18 àlbums d'estudi. Una de les cançons més populars del seu repertori és aquest, Our Ambition Me By Now.

Aquesta setmana a la Ruta 66, els neotradicionalistes de la country music, que van donar una bona empenta al gènere en els anys 80 i 90, quan aquest estil es trobava en els pitjors moments de popularitat. Aquest que hem escoltat és David Lee Murphy amb una de les cançons més populars del seu repertori, Party Crow, del 95. I d'Illinois a Nova York amb Hal Ketchum i el seu exitós debut de l'any 1991, Small Town Saturday Night.

Des d'Oklahoma, Wade Hayes i el seu On a Good Night, donant en aquells anys 90 el seu granet de sorra per revifar la música country. Molts són els artistes que a la dècada dels 90 van apuntar-se a la nova tradició country per donar-li una bona empenta. Avui hem escoltat a uns quants. En una propera edició us presentarem d'altres. Per acomiadar-nos avui, un dels més importants d'aquest moviment, el veterà John Anderson. Família, marxem. Com sempre, la salutació de l'equip de la Ruta 66 per tancar el programa Seminole Wind del 92 de John Anderson. Fins d'aquí a 7 dies. Siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Les comunitats del PP han carregat contra l'aprovació del nou model de finançament al Consell de Política Fiscal i Financera i han dit que esperen que el Congrés tombi la mesura. La consellera d'Hisenda d'Andalusia, Carolina Espanya, en representació de les autonomies del PP, ha deixat clar que han dit un no alt i rotund, ha dit, a un nou model que trenca la igualtat i que està dissenyat per afavorir els privilegis de l'independentisme. M'he afegit que és un cas de corrupció política.
2: El gobierno ha recibido hoy un no alto y rotundo, porque el 90% de los territorios hemos votado que no a este nuevo sistema de financiación. Todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y de Canarias, estamos en contra. Todas las comunidades autónomas, las del Partido Popular, incluidas también las del Partido Socialista.
1: I el sindicat UGT ha presentat a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme, un acte que ha comptat amb el secretari general del sindicat, Camil Ros, i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir, diuen, la classe treballadora i afeblir la cohesió social. Escoltem Camil Ros.
3: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen, doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
1: I els agents rurals preveuen activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques aquest dissabte: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, la Llorxell, la Nolla, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 Alfa per perill d'alt incendi s'activaria a 356 municipis de 32 comarques. Parlem de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha donat aquest divendres el tret de sortida a Organyà, la seva 30a edició, marcada per la bona salut literària en català a Andorra i el pes creixent de la novel·la negra en les presentacions. El certamen bat un rècord de novetats editorials amb 55 presentacions literàries entre literatura per adults i també infantil. Hi ha 28 parades i 35 editorials. I el Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol en defensa del títol continental. A la Lliga serà l'Arsenal, el Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Coge. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: de 66.
1: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops. Programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country. Presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972-90-90-90. Estem per servir-te. 972-90-90-90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
5: Ruta 66.
6: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista
5: Ruta
7: del...
5: Ruta 66.
6: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Sigueu benvinguts i rebeu la salutació d'aquests dos que fem possible aquest programa. En Marc de los Santos es troba al control de so i davant del micro en Pitu. Avui us portem un especial monogràfic dedicat al productor i compositor Robert John Matt Lange. De ben segur coneixeràs algunes cançons treballades per ell. Segur que sí. Així doncs, comencem.
5: Ruta 66.

You Shock Me All Night Long, de l'any 80. El protagonista del programa d'avui, Robert John Matt Lange, ha produït 4 àlbums dels AC/DC, entre ells els exitosos Highway to Hell i Back in Black. També ha treballat en la producció i composició de la banda britànica Def Leppard, concretament en 4 àlbums. Un d'ells, de l'any 87, conté aquesta destacada cançó, Pour Some Sugar on Me. Step inside.

Freak It Up és una de les cançons incloses en el disc 4 dels britano-americans Foreigner, un altre treball de producció del sud-africà Robert John Matt Lange. En altres discos i bandes ha col·laborat també en la composició de cançons. És el cas d'aquesta de la banda canadenca Loverboy, concretament en la cançó titulada Loving Every Minute of It del 1985.

The Only Thing That Looks Good On Me Is You, un dels èxits de Bryan Adams amb la col·laboració al 50% de Robert John McLaughlin. Una de les decenes de cançons en les que participa el protagonista d'avui amb el rocker canadenc des dels anys 90 i fins avui. Continuem al Canadà, ara amb els Nickelback i el seu àlbum Dark Horse, on McLaughlin va coescriure quatre tracks. Un d'ells és aquest, Gotta Be Somebody.

Des de l'any 91, Heaven is the Backseat. El protagonista d'aquesta setmana, productor i compositor anomenat Robert John Matt Lange, ha treballat per molts artistes, entre ells Eddie Money, que acabem d'escoltar. Però amb altres tan diversos com Billy Ocean, Michael Bolton, Maroon 5, Muse, Celine Dion, Lady Gaga i fins i tot Tina Turner. I també la banda de les germanes Wilson, Heart, amb temes com aquest del 93, Will You Be There in the Morning?

0: Ruta 66.
1: Música en viu.
2: El sud-africà Robert Jan Matlanch, d'origen neerlandès i afincat a Suïssa, com ja hem comentat, ha treballat per artistes del món del rock, pop i country, i fins i tot per la banda irlandesa de folk pop rock, la dels germans The Corrs. Una de les més conegudes és una composició d'ell, concretament la cançó Breathless, que tot seguit escoltarem en concert.

You Walkin', des de l'any 97, una de les bandes country més populars d'aquells moments, els Lone Star. Els texans van gravar aquesta cançó de Robert John Mutt Lange. I com no, també la seva dona, bé, ara exdona, la cantant country més famosa durant dècades, la canadenca Shania Twain. Tres dels seus àlbums més comercials són obra d'aquest compositor i productor, entre ells el supervendes Come On Over, del 97, que inclou aquesta peça, Rock This Country.

Do You Believe in Love? Des de l'any 82, Hulu i Sant Denius interpretant una cançó produïda per Robert John Matt Lange, el nostre protagonista d'avui. I fins aquí el programa monogràfic dedicat a aquest músic internacional. Marxarem amb una més. Com ja heu escoltat, Matt Lange ha escrit i produït cançons per a molts i diversos artistes i bandes. Fins i tot per la del desaparegut Rico Gasek. Ell va col·laborar en una de les més populars dels The Cars, la que porta per títol You Make Think. I ara sí, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions del nostre equip, en Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

Hola, què tal? Un dia més aquí amb tots vosaltres. Estem a punt de començar un programa que dura una hora i en el que ens dediquem a punxar música dance dels 80s. Avui escoltarem la música de Barbara Mason per començar amb Another Man. Recorda que et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant el Twitter, el Facebook i el correu electrònic hotdance80@gmail.com. I si tens ganes de participar directament al programa, envia una nota de veu al 620-22-59-95. 620-22-59-95.

El primer a entrar a la pista central avui de Hot Dance 80 ha estat Barbara Mason, Another Man, un altre home. I de la música de Barbara Mason anem a escoltar Change. A Love's Holiday, Jim Vargas Mix. Benvingut i benvinguda a Hot Dance 80.

La música potent que funcionava a les pistes de ball als anys 80. En aquesta ocasió són els Zap. Això és More Bones to the Ones.

també coneguts com Zap Band o Zap and Roger. És una banda de música funk americana que va sorgir a Cincinnati, Ohio, Estats Units, l'any 1977. Particularment influent amb el subgènere electro del funk, Zap va servir com a inspiració parcial per la creació del sogi funk del hip-hop. És una banda formada per quatre germans, els germans Trotman. I això és el que teníem ganes d'escoltar, música doncs potentíssima, tot i que no siguin doncs números uns o aquelles formacions no tan conegudes.

I ara ens arriben una gent que porten les inicials del... D'on són? Brooklyn Bronze and Queens Band. I això és Dreamer.

Voleu passar tota la nit amb Hot Dance 80? Doncs anem a passar tota la nit amb Mary Jane Gels. Això és All Night.

És una passada escoltar aquesta cançó i aquest home que va començar la seva carrera amb Commodores. Lionel Brookman Richie Jr., més conegut com a Lionel Richie, és un cantant i músic de soul dels Estats Units, autor de nombroses peces durant la dècada dels 80. Ha venut al voltant de 100 milions de còpies dels seus àlbums a tot el món. I anem a canviar ara i ens anem a ficar directament a la pista amb un gran hit.

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: La darrera nit el DJ em va salvar la vida. És la música dels Indie. El teu programa, això és Hot Dance 80. Facebook, Twitter, correu electrònic, hotdance80@gmail.com. I si vols enviar una nota de veu, posar-te en contacte amb nosaltres, 620-22-59-95. 620-22-59-95. It's a love thing. Ells són The Whispers i estan sonant ja per tu aquí a la ràdio.

Quin plaer punxar-vos aquesta música. The Whispers, It's a Love Thing. I volien recuperar una altra formació. Ens trobem que és el seu últim single, que es va editar el mes de novembre del 2017.

A Shalamar, acompanyat de Howard Hewitt, Jeffrey Daniel and Caroline Griffey. Això és la música de Shalamar, editada el 2017. Una formació que escoltarem en aquest programa, la música que feien als 80s.

Night to Remember, la música de Shalamar. I anem amb un altre xa. En aquesta ocasió serà Shack Attack. I això són els seus ocells nocturns, els Nightbirds, escoltant-la a Hot Dance 80.

Nightmares, els ocells nocturns, amb Shack Attack, un dels grans èxits d'aquesta formació. I ara anem a escoltar una lleona. Per què lleona? Doncs perquè va néixer el 6 d'agost de 1959. És Joyce Sims.

anar tirant endavant el programa Hot Dance 80 d'avui. La música de Linda Lewis, Class Style. I quan esteu a la pista, a la discoteca, al club, com li vulgueu dir, què preneu? Un gin tònic, un cubata, una cervesa. En aquests moments tinc ganes de fer un xocolata amb llet. Sí, sí, un xocolata amb llet, amb chocolate milk. Who's getting in and out? És la música de Chocolate Milk.

I van passant els minuts i va sonant bona música al teu programa, a Hot Dance 80. Anem a escoltar a Sharon Redd, Can You Handle It? Un altre dels números uns a les pistes de ball als 80s.

les paraules. Impressionant. La música de Sharon Redd. Can you handle it? I és la música que està sonant avui a la teva pista central. I si té una línia central, ja és la rapera.

La música de Central Line, un tema que feia molt de temps que no es punxava. I acabarem aquesta edició de Hot Dance 80 I'm in Love amb Beverly Champagne. Vigileu la carretera, al tanto amb el volum, no us rebenteu els timpans. I s'anar fins a la propera.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.